mystery to me.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia. De fet, de nit ja ho ha fet, se situarà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que la màxima avui voltarà els 30 amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a partir del migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
1: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provenents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
5: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient està avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
6: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
7: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
6: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
7: O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere de les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
6: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
7: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. i bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
6: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de Novel·la Cuba Lletres.
1: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, ha donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
8: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
1: Segons explicar la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
9: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
1: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última junta de portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
8: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any, un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
1: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
8: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com, com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
1: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
6: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
10: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
6: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos.

0: titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals. Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
1: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
2: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs, ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
3: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja sé el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que

0: Ens ho faré ja al Tour de França i doncs serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí a Cubelles. No, no, és un circuit, eh? És un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
1: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
1: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
5: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia. De fet, de nit ja ho ha fet, se situarà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que la màxima avui voltarà els 30 amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a partir del migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
5: Hola, bon dia, Marc.
4: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai, no? L'activitat allà no s'atura, eh?
5: Pràcticament, sí, sí, a veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
4: 15 dies, però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
5: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, pues, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com... Per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada que la farem aquí al pàrquing del club i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els bons moments de Marià amb la seva gent.
4: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
5: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica i no t'entens bé.
4: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
5: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant a, ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol, i bueno, i més periodistes que són que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
4: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans...
5: Sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del Memorial, i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que... a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i bueno, una mica pues, per reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui, que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarrada és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
4: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
5: Sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que jo d'això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials, i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
4: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
5: sí,
4: surt.
5: Si poses el buscador Memorial Maria Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
4: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no...
5: analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
4: vale.
5: per l'ocasió, bueno, no el posarem senzill.
4: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Suposo que des del club contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
5: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui ha sortit un o dos que renoven. Durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes, bueno, amb molta il·lusió, crec que petit un molt bon entrenador i que ell està convençut de, que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
4: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
5: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi, que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que, bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobats a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana. Però clar, nosaltres ja hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i, bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha, ja et dic, hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres i, bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
4: Serà una de les dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa, doncs, fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
5: Sí, sí.
4: I que, doncs...
5: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, me'n recordo el primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I, bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs i això també costa.
4: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar, doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
5: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia. De fet, de nit ja ho ha fet, se situa entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que la màxima avui voltarà els 30 amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a partir del migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
1: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
5: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient està avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
2: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
6: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
2: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
6: El Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem? Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
2: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
6: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. i bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
2: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de novel·la Cuba Lletres.
1: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. Aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
5: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero, zero patatero, zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè serà la persona que signa.
1: Segons ha explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
7: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
1: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
5: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan a terra

0: La nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any, un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
1: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
0: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
1: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades, i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés, obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores, que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
4: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat, i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament

0: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
1: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribar del moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
0: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa

0: social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més originals, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, som al programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
4: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa, vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu, amb un dia doncs radiant, de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat baixa. Vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
5: Hola, bon dia, Marc.
4: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
5: Pràcticament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
4: 15 dies, però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny, amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
5: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge a veterans de TV3, a veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, pues, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com... Per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada que la farem aquí al pàrquing del club i, bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta, de tardeo, per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els dos moments de Marià amb la seva gent.
4: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
5: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trabat una mica, no t'he entès bé.
4: Dic que a les xarxes socials heu penjat, heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
5: Sí, és l'equip de... Bueno, no tenim, encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant a... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol, i bueno, i més periodistes que són que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
4: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans.
5: Sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial, i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta parrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i bueno, una mica pues, pel reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui, que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarra és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Però sí, estarà el bar obert i estarem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
4: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
5: Sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que allò d'això no massa. Hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
4: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
5: sí,
4: surt.
5: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
4: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic exjugador, perquè si no...
5: Analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge per l'ocasió, bueno, no el posarem, no el posarem senzill.
4: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Imagino que, suposo que des del club, contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
5: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui ha sortit un o dos que renoven, durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de, bueno, amb molta il·lusió, crec que hem tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut de que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'ascens abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
4: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
5: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que, bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobat a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana, però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i, bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres, i, bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
4: Serà una de les dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa doncs fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
5: Sí, sí.
4: I que, doncs...
5: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa, al final, és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I, bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs, i això també costa. Mm-hmm.
4: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment, haurem d'anar esperant. Primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
5: Molt bé, gràcies, Marc.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era, doncs, el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix. Doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens,
0: no?
1: Ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre, val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho
1: sí,
0: tal com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres, també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que bueno, que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre Quicovelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara doncs també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o algo així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien sí, sí. hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem doncs aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a, la pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Mm-hmm.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però seria fals perquè no és perquè hi havia menys pescadors. Vale, hi havia pesca, la pesca que era com, hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven, per exemple. Un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun, a vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus d'acer o alguna cosa així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans doncs, els pescadors doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs, les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, les no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix, i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins sí, sí. ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus o així, les associem a nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, això ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies, això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això, i el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells, i això vol dir doncs que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així, i bueno, que tot això doncs ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. Bé, també, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no?, però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no?, o sí?
1: No, tot l'any no, no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I bueno, sobretot doncs, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, igual mantenien una miqueta més a l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Yeah, abans, igual que hem parlat abans sí. del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí, hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No ens queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
3: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Doncs una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre ho fem amb el nostre podòleg, l'Adrià Carné. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Vinga, i anem a parlar avui d'un tema, bé, jo diria que és més curiós, no? Sí. Però bueno, per tant, en compte també, sí. Que és com de ràpid creixen les ungles, sí. Perquè això suposo que algú s'ha dedicat a mesurar-ho.
1: Jo, per si els oients no ho saben, tinc una llista de tots els temes que anem fent i intento no repetir-me, vale? Llavors ens tocarem una mica de tot, vale? Hi ha dies que tocarem coses de calçat, dies d'esport, dies de...
0: No, però és curiós perquè primer que algú s'hagi entretingut en
1: analitzar-ho, no?
0: Analitzar i comptar quan, com de ràpid creixen les ungles dels peus.
1: Bueno, de fet, inclús hi ha vídeos d'aquests de... Jo vaig penjar un també, que no era meu, el vaig agafar a internet i vaig explicar el que es veia, però era, per exemple, quan et dones un cop a la ungla i et surt un morat a la ungla, vale? En aquest cas era de la mà, vale? Però bueno, és similar. I era com en plan, tenies el morat a la base de l'ungla i es va anar fent una foto cada dia i en càmera ràpida es veu com creix, com va pujant fins a la punta i desapareix. Vale? I aquí al final està el sentit del creixement. Vale?

0: les ungles creixen més o menys, vale, les dels peus, un mil·límetre al mes, aprox. Vale? Què passa? Les mans creixen molt més ràpid. No sé si sou de mossegar-vos les ungles de les mans. Jo per...
1: Ja no.
0: Jo sí.
1: Ja no, jo ho he deixat.
0: Jo sí, i vaig intentar deixar-me les llargues i no puc. O sigui, soc molt... Soc tranquil però inquiet. Llavors no paro.
1: 40 anys. Me'ls vaig menjar 40 anys, ara fa dos que no me'ls menjo. I
0: que maca se't veuen, eh?
1: Bueno.
0: Jo fatal. Vale, però bueno, tinc amics que encara és molt pitjor, que no tenen quasi ni ungla. Però la cosa és que les de les mans, al final, creixen més ràpid. Aquí no et sabria dir, suposo que és per un tema més funcional, perquè les de les mans sí que tenen més sentit. No? Al final podem rascar, ens ajuden a obrir coses, etc. Vale? Però les dels peus no tenen molta funció. Sí que és veritat que tenen una part de funció, no, que no ens sentiria ningú ara aquí a sobre de... No serveixen per res. Vale? Perquè sí que tenen, al final, ajuden a comprimir la pell per poder fer una millor propulsió, protegeixen... Vale? També és, inclús és una protecció a la radiació, vale? De quan ens dona el sol... bueno, tenen unes funcions, vale? Però bàsicament el creixement de les ungles dels peus és un mil·límetre al mes, més o menys, de mitja. A l'estiu, quan fa calor, creixen una mica més ràpid, i a l'hivern, quan fa fred, bueno, en plan, quan fa calor creixen més ràpid, quan fa fred creixen més lentes, vale? De fet, inclús és una pregunta de Trivial, vale? Si les ungles creixen més ràpid o més lenta. I les de les mans es considera que creixen més o menys 3 vegades més ràpid que les dels peus, vale? O sigui, si la del peu ens ha crescut un mil·límetre, representa que la de les mans han crescut 3.
1: 3 vale. mil·límetres al mes, les mans, un als peus.
0: Sí,
1: més o menys. Hi haurà algú que se li
0: creixerà
1: més ràpid, perquè també és frase típica de la mare, de com et creixen les ungles dels peus,
0: no? Sí. No, al final també, inclús el cabell. Jo, per exemple, si algú no m'ha vist, jo soc calb, vale, però a mi el cabell em creix també, jo cada setmana em rapo, vale? Però em refereixo que és el mecanisme de la creació de la queratina del cos, vale? Tant les ungles com el cabell es diuen annexos, vale? Són annexes del cos, són les parts com sense sensibilitat, que no tenen... Totalment, si t'arrenquen una ungla fa mal, però si tens la ungla suelta, buida, si te la talles no fa mal, no? Doncs són com annexes, vale? Són coses extres enganxades que tenim al cos, que creixen com si fos una planta, vale? Doncs sempre ja ho heu vist, que hi ha gent que li creixen més ràpid, més lentes, més gruixut, més fi, el cabell igual, hi ha gent que diu que té el cabell més gruixut o més fi, vale? Llavors, per exemple, algo molt curiós, aquí va una anècdota, i és que jo tenia, perquè ara des que he muntat el meu centre hi ha molta mútua que no faig i pacients que ja no veig, però tenia un pacient, un senyor gran ja, que tenia 80 o així, i ell venia només un cop cada 4 o 5 mesos, ¿vale? I era perquè és que no li creixien les ungles. O sigui, per què venia abans si no em creixen? O sigui, el mateix que un li podia créixer en un mes o un mes i mig, amb ell li trigava 4 mesos en créixer. Llavors, aquí entra el factor vascular, el factor de la circulació. ¿Vale? Si tens un pacient que té les cames edematoses, superinflades, amb varius, amb molts problemes de circulació, el normal és que creixin més lentes. ¿Vale? Pot ser que les mans no li passi, perquè al final per circulació sempre sol haver més problemes quan més a baix vas, per gravetat. Però era curiós, al final dic ja, la majoria de gent que ve a la consulta amb mi, perquè jo tinc molta gent que ve cada, com si fos una subscripció, ve cada mes o mes i mig que li talli les ungles, li rebaixi, li treguis laterals que es claven, li tregui les durícies, fem una ITV que dic en broma, un cop cada mes i mig, doncs el normal sol ser de mitja un mes i mig, ¿vale? Però tinc gent que ve cada mes, gent que ve cada dos, gent que ve cada tres, però el més habitual sol ser un mes i mig, més o menys, que és com si les ungles ens haguessin crescut un mil·límetre i mig, por ahí. A l'hivern, amb el calçat més tancat, la circulació més a la part més interna del cos, no tant als peus, doncs creixen un pèl més lentes, ¿vale? Però sí que és curiós. Al final jo dic, mira, vaig a parlar avui també això.
1: La pregunta del Trivial és si creixen més...
0: Si hi ha diferència de creixement entre la calor i el fred.
1: Vale. Sí. No si creixen més ràpid les de les mans que les peus.
0: Sí, no me'n recordo si era exactament així, però era com si creixien tot l'any igual de ràpid, les dels peus o no. I era, quan fa calor creixen més ràpid.
1: I ja que estem en ungles i de peus, què passa amb l'ungla petita? Què passa aquí?
0: Vale, l'ungla petita.
1: El món es divideix entre els que tenen ungla i els que no tenen ungla.
0: O els que la tenen més o menys normal i els que la tenen com una boleta.
1: O sigui, existeix gent amb ungla normal?
0: Sí,
1: el dit petit, eh?
0: Jo la tinc normal, per exemple. Al final és molt fàcil d'explicar, ¿vale? El que passa és que s'ha d'entendre que poden ser diversos factors, ¿vale? El principal és la fricció. Quan tu tens alguna cosa que et fricciona qualsevol ungla o qualsevol dit, sortirà una durícia o es deformarà la zona, ¿vale? Lo normal, els dits més exposats a la fricció són els més externs, llavors són el primer i el cinquè, vale? Inclús hi ha gent que té la fórmula de, ho haureu sentit igual algun cop, del peu egipci, peu grec, peu quadrat. Són les fórmules si tens un dit més llarg, un dit més curt. Per exemple, si tens el dit gros més llarg, més, amb més distància que el segon, és un peu egipci. Si el segon dit és més llarg que el primer, és un peu grec. A nivell científic es diu índex minus o índex plus. Hi han després mil variants diferents, peu quadrat, peu romà, peu... Vale? Però en general és o tens el primer dit més llarg, o tens el segon més llarg, o els tens més o menys igual. Uh-huh. Llavors, què passa? El dit gros és un dels més problemàtics, però el dit petit també. El dit petit el que li passa és que inclús en una sèrie que vaig fer jo de Roma, que vaig anar a Roma i vaig fer fotos i vídeos,
1: sí,
0: de peu de
1: romà... Parlar, sí, sí, em van parlar.
0: Sí, sí, doncs això inclús ho va petar, es va fer viral, inclús em van arribar un munt de visualitzacions aquells vídeos, a YouTube 40.000, un short, a Instagram, no sé, por ahí, també una barbaritat, em va seguir molta gent amb aquell vídeo. I els romans ja tenien molta deformitat del cinquè dit, tenien el dit rotat cap a baix, més curt, i què passa? Si tu, per exemple, tens un dit petit que mai t'ha tocat res, no t'ha arrossat res a l'ungla, tindràs una ungla normal. Jo sempre he portat calçat molt ample, sempre m'he comprat que s'obri un número, sempre amb bamba normalment, i els meus dits estan rectes, alineats, les ungles estan bé, etc.
1: Bueno, clar, tu però has jo, de tenir bé.
0: Però abans de ser podòleg ja ho feia, eh? Vull dir que, vale, vale. Saps? Jo abans sempre m'ha agradat no portar res apretat, i avui cada cop es recolza més la meva teoria de que els dits han d'anar lliures, no com abans es deia, no, el calçat ha d'anar apretat, ha d'anar ajustat,
1: sí, sí,
0: ha d'anar
1: apreti.
0: Ben subjecte, que va, al contrari, o sigui, el peu ha d'anar el més suelto possible, ha d'anar a tenir espai entre dits, si no es formen deformitats, etc. Doncs el dit petit, què passa? Sobretot amb senyores, abans, tenint el calçat aquest que hem dit, hem parlat altres cops, d'alt de darrere amb tacó, la punta aquesta triangular assassina que hem vist mil cops, què passa? Si tu agafes el peu i el poses al costat del calçat i els dits el mires com quedaran allà dins, si els dits estan compactats allà, els pobres apatrujats, no? Com si estiguessin en una premsa, el que rep més és el cinquè i el primer. I què passa? El cinquè, al ser més petit, es va col·locant per sota, per dalt, la ungla rep fricció, quan caminem hi ha microfriccions que va com lliscant a sobre la ungla, i aquests petits microtraumatismes, que és com se li diu, microtraumatismes, que són microcops, microfricció, van fent que la ungla, la pobra, es vagi maltractant, vale? I a vegades la perdem, tal, el que sol passar és que acaba sortint com si fos una boleta,
1: sí.
0: Hi ha gent que no té quasi ni ungla i s'ha convertit més en una durícia que en una ungla. Jo me'n recordo quan era petit que el meu pare em deia, el tiet s'ha arrencat l'ungla del dit petit, així, clar, en plan, perquè a vegades hi ha gent que se les toca al sofà, no? Que tinc molta gent, sobretot adolescents, que se les intenten retocar amb les mans a... Sí, jo de petit ho feia també. Tu estàs allà al sofà mirant la tele, igual que et mossegues les ungles,
1: i t'arrenques un ungle.
0: Hi ha gent que té tendència, sí, com a tocar-se les ungles dels peus, com que se les van tallant, però amb els dits de les mans. És més habitual del que sembla, inclús t'al·lucinaries, però he tingut algun pacient que se les mossegava, les dels peus. Sí, sí, no sé com amb flexibilitat, perquè jo no m'arribo ni de conya, però hi ha molta gent que se les tocateja molt, vale?
1: I... perquè saps que no te'n queden a les mans, no?
0: Bueno, perquè és que ja són com manies, són com tics, al final, sobretot sol ser més, és més en adolescents, en adults és molt raro, però sí que hi ha algú que a vegades pues, va tocatejant-se les ungles dels peus i un dia sense voler se l'arranca.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, pues...
1: s'ha d'anar en compte.
0: S'ha d'anar en compte i això, i les deformitats aquestes del dit petit.
1: I ja no torna, eh? És a dir,
0: no.
1: Jo que ja no tinc ungla, ja no tindré ungla.
0: No,
1: eh?
0: No, a part, jo inclús tinc una senyora, mira que jo treballo a Vilanova i la Geltrú, doncs tinc una senyora que em ve des de Barcelona un cop cada mes o mes i mig, ¿vale? Perquè tenia un problema que es veu que ningú li solucionava a Barcelona, que aquí me tiro medallites jo, perquè al final va venir amb mi per un boca a boca d'una família seva i li vaig aconseguir solucionar el problema, i era perquè tenia un dit petit, per exemple, i li deien que no li veien res, no? Es veia la ungla, estava malament, la ungla així superdeformada, però no li veien res i la senyora li feia molt mal. Total, que al final... jo el que vaig fer va ser treure quasi tota la ungla polint, no? Polint i amb el bisturí, doncs vas traient la ungla, que no fa mal, i resulta que a sota de la ungla, o sigui, just com si la ungla, just a sota, com un búnquer, hi hagués un ull de poll, vale? No sé si coneixeu un ull de poll, però és una durícia en forma com de boleta, vale? I és com si tinguessis una bola incrustada a la pell, llavors cada cop que trepitges o et toca, doncs molesta, no? I tenia una, això es diuen elomes subungueals o elomes periungueals, vale? Llavors doncs, li vaig buidar bé, va quedar sense ungla quasi i amb dos boquetes, amb una mica de sang, ho vam tapar i la senyora encantada, se li va marxar el dolor, va venir i des de llavors doncs, em ve des de Barcelona amb taxi.
1: I la ungla li ha tornat a créixer o no?
0: No, la ungla no creixerà mai. Quan tu veus una ungla superdeformada, que ja ha perdut la forma, que és com una boleta, mai torna a ser normal, vale? Si la ungla més o menys manté la forma, pot ser que torni a ser normal, s'ha de mirar també si hi ha fongs, si hi ha alguna bactèria, si és simplement deformitat, si és pel calçat, si és per... Vale, és mirar-ho, però habitualment quan una ungla s'ha deformat molt, que aquestes que segur que algun oient li passa que té una ungla que és com una boleta, que no té ni forma d'ungla, això ja no es recupera. Sempre creix malament perquè és com si el software, no, el xassis, s'ha deformat. És un cotxe siniestro total, ja no hi ha solució.
1: Bé, per sort el dit petit, bueno...
0: Bé, sí. Hi ha una teoria que diu que ha de desaparèixer, també.
1: Sí, això
0: ho
1: diuen,
0: parlarem
1: això
0: un
1: diuen,
0: dia, si voleu.
1: Això diuen, això diuen. Però en tot cas serveix per donar-se contra el sofà, sí, que parlàvem un dia.
0: Per tenir problemes.
1: Que fa molt de mal. Bé, en tot cas, avui hem après això, que les ungles creixen i creixen més o menys un mil·límetre al mes,
0: sí,
1: la dels peus i les de les mans, tres mil·límetres. Eh?
0: Aprox.
1: Si voleu fer la, sí, prova, doncs això, us aneu fent una foto
0: cada dia
1: i aneu mesurant i veureu doncs, si sou de creixement ràpid o lent. En tot cas, nosaltres tornarem un altre dia, Adrià, amb un altre tema.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. I la pròxima.

0: fem un recorregut pel món de la etnobotànica i ho farem amb la Sílvia Issamat, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia Issamat, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I avui, doncs, dins aquesta secció dedicada a la etnobotànica, ens parlaràs d'una planta, no?, de la duradella. Ens comentaves, doncs, que avui parlaràs de les propietats i també, doncs, de les virtuts d'aquesta planta.
1: Sí, la veritat és que és una planta que aquí la trobi li donarem un premi quasi, sí, perquè és una planta que, bueno, que està bastant amagada aquí al Garraf. L'has vista mai, Àngels?
0: Jo, la veritat és que no sé ni com és, vull dir que no et sabria dir.
1: És una, bueno, la veritat és que és molt curiosa perquè és una falguera. Aquí al Garraf tenim aquesta espècie de falguera que, bueno, que saps, no?, si anem al Montseny, no?, que veiem falgueres enormes. No t'ho has vist mai, no?, la falguera és molt gran.
0: Jo, la veritat és que no... Clar, ara mateix m'enganxes que no li sabria posar una mica la, de com és, no?, la falguera, la duradella que deies. Però no sé si, què refereixes, que és la mateixa família, doncs?
1: Sí, sí, és una falguera que tenim aquí al Garraf, que és molt petiteta, de tamany, i creix entre... Doncs, o sigui, els llocs humits i creix entre les roques, llavors... Clar, no la trobem a tot arreu, val? Hi ha masos aquí al Garraf que sí que hi és, vull dir, entre aquests murs de pedra seca, doncs la podem trobar, vull dir que podem anar mirant si passa gent.
0: Molt bé, veig que podria dir-se d'auradella, com deies tu, o herba daurada.
1: Sí, herba daurada també, sí. Sí, llavors és una planta que, bueno, amb la Maria de Canyossà, d'un mas aquí del Garraf, em va explicar que ella, bueno, li té molt de carinyo amb aquesta planta, perquè, bueno, em diu que ella la fa servir per baixar la pressió, val? Llavors ella la recull, la seca, bueno, també pot ser fresca, val? I llavors, pressió i per baixar la pressió. Llavors, també diuen que, creences, no?, que si se li dona un altre ús, ens podria fer mal d'ulls.
0: Ah, sí? Val, o sigui que és una planta medicinal, però vaja, en compte amb els ulls, si no l'utilitzem bé.
1: Exacte, sí. O sigui, és com una herba d'aquestes que li diuen, que moltes vegades t'ho diuen, no?, com per rebaixar la sang, no?, o per netejar la sang.
0: Per tant, depura llavors, una mica, depura, vull
1: dir. Exacte, sí, és depurativa, sí, llavors, com que la Maria se la feia pels matins, no?, amb dijú. I després no sé si he sentit mai això que li diuen de fer una novena.
0: Una novena? Que és una cura, doncs? O... No ho sé, això de la novena...
1: Sí, és com una, bueno, una altra creença, no?, que diuen que quan prens la planta, no?, durant 9 dies seguits, no?, una mica com una pregària o, bueno, com un ritual, no? Llavors com que fa el seu servei. Llavors, bueno, doncs ella se la prenia que és 9 dies seguits, i, bueno, i té aquesta, no?, aquesta propietat, no?, de netejar la sang. També, de vegades, es barrejava amb una que també li diuen, bueno, herba sanguinària, però aquesta també costa molt de trobar. Llavors, bueno, sola ja fa el seu servei per netejar la sang.
0: Molt bé, i ara ja tinc la imatge al davant, que l'he buscat, aquesta d'auradella, com deies tu, aquesta herba, no?, que és medicinal. I és curiosa, perquè fa com si fossin les fulles, no?, com rodones.
1: Sí, fa com unes frondes i la veritat és que és molt bonica, i és molt petiteta. I la tens aquí en pantalla, però sí, és molt petita. I després també un altre possible ús és també pel mal de panxa, val? Pel mal de panxa també serveix, vale? Després un altre ús també pot ser pel mal de queixal. Sí. El mal de queixal també s'ha fet servir. Sí, és que clar, és una planta que té molts usos, però és molt desconeguda. Després també com a diurètica, val? O sigui, per les pedres del ronyó també diuen que va bé.
0: També.
1: Sí. Sobretot, no, les plantes tipus, que són molt fortes, no, com aquesta, no abusar d'elles, vull dir, només prendre-la per aquest ús, no? De dir, pues cada dia em prendré duradella, no? Vull dir, com... val? O sigui, aquest tipus d'ús i ja està.
0: Clar, vale? Molt bé. I això en infusió, seria, una infusió?
1: Ah, en infusió.
0: Sí,
1: exacte. Val. Sí. Després també A veure, possibles usos també. Els refredats també diuen que va bé, val, per la tos.
0: Sí.
1: Vale? Sí, és que clar, té, realment és una planta que té molts usos i és molt desconeguda. Després també s'ha fet servir pel mal d'orella.
0: Ah?
1: Sí. Sí.
0: Sí, sí,
1: perquè les fulles es diuen frondes, vale? Les fulles, o sigui, aquest tipus de fulles són frondes, i llavors es fa com, es posa la fulleta dintre de l'oli, val? Es cou amb oli, llavors aquest oli com que et poses gotetes dintre l'orella i mm-hmm. diuen que pot anar bé pel mal d'orella.
0: Val, sí, sí,
1: sí, molt bé. Que té bastants d'usos, no? Després també possible ús pel mal de cap.
0: Mm-hmm.
1: També per com si tens ansietat, a veure, no és un somnífer, però bueno, per relaxar els nervis també. I després també, curiós ús, per exemple, per gent que té acné, aquest seria extern, llavors aquest no hi ha problema si tu fas més dies. Per gent que té acné a la cara, doncs sí. Fas una infusió, mulles un cotonet i t'ho poses per la cara i diu que també com, va molt bé com per desinfectar. Per,
0: no, com aquest... un tònic, no? Una mica un tònic a la
1: sí.
0: cara.
1: Sí, exacte, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Sí, vull dir que... No
0: depuratiu,
1: sé.
0: Tot plegat, doncs.
1: Sí, sí, clar, és una herba depurativa, vale? Clar. Llavors, pensa que és una herba que es coneix, clar, vull dir, les herbes no es coneixen de fa molts anys, i com que s'havia fet molt servir, llavors, com és molt especial i és molt petiteta, com que és una herba que se li té com molt de carinyo, no?, per dir d'alguna manera.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que... Sí, perquè és... Si no la trobes sempre, perquè, clar, els murs de pedra seca també els donen el sol. Llavors, estan llocs que ombrívols, no?, que n'hi hagi una mica d'humitat. I, bueno, la veritat que...
0: Molt bé,
1: o sigui... Si la trobem, que ens fa alegria, no?, perquè és molt bonica.
0: Sí, no, ja veig que és bonica i que, a més d'elles, no?, tot aquests usos, no?, al final, si és depurativa, et serveix també per una mica els grans, les urticàries o els eczemes o pels cops, no?, deies també, no?, per les ferides...
1: Sí. Uh-huh.
0: També aquesta prevenció davant de la tos, refredats, no?
1: Sí.
0: Vull dir que té múltiples possibilitats aquesta planta.
1: Ah, és veritat.
0: Digue'm.
1: I n'hi havia un altre ús que també era per enfortir el cabell.
0: També?
1: Sí, sí, sí, va bé sí. pel cabell. I penso que la Maria també em va explicar que la duradella també s'havia fet servir per tenyir el cabell d'arròs.
0: Ah, ostres.
1: Sí.
0: Clar, d'aquí sí. el daurat, no? Aquesta planta...
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Molt
1: sí.
0: bé, molt bé.
1: Sí.
0: I hem d'explicar que clar, tota, dius, la Maria em va explicar és perquè tu tens un llibre, no?, que recull totes aquestes plantes.
1: Sí, bueno, tenim un llibre publicat que és Etnobotànica del Garraf, que, bueno, a base d'entrevistes, no?, sobretot de masovers, de masos d'aquí del Garraf, bueno, doncs vam recollir... Sabers populars de més de 133 plantes aquí al Garraf. Llavors,
0: uh-huh.
1: bueno, realment tenim molta riquesa i això no es pot perdre i l'important és difundir-lo.
0: Molt bé, per tant ens quedem amb que aquesta herba és medicinal, no?, la duradella, uh-huh. i bé d'elles que la trobem, la podem trobar a forces llocs, al costat de les roques, sí. no sé si has dit, no?
1: Sí. Uh-huh.
0: Molt bé. I clar, a l'hora de preparar aquesta infusió, si l'agafem del camp, com ho prepares? Què fas? O sigui, bulls amb, o sigui, primer, no sé, hauries d'aixafar la planta o colar-la?
1: No, tal qual, sí.
0: Tal qual.
1: A veure, hi ha gent que la seca o la pots fer servir, el que són les fulletes, no?
0: Uh-huh.
1: O la pots fer servir fresca.
0: També.
1: Llavors, bueno, la poses a bullir. Clar, com és... no és herbàcia, vull dir que la fulla és gruixuda, doncs la fas bullir 2-3 minuts i després ja deixes reposar 5 minuts i ja tens la infusió.
0: Molt sí. bé. Sílvia, no sé si deixem alguna qüestió sobre aquesta planta, si no ho deixaríem aquí.
1: Sí, jo penso que ja és una planta molt completa i, bueno, i felicitats a qui la trobi perquè no està tot arreu.
0: Molt bé. Sí. Doncs ho deixaríem aquí, Sílvia i Samat, avui apropant-nos també novament a aquest Descobrim l'Etnobotànica aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per la teva col·laboració i tornem, com sempre, la setmana que ve, aquí, a l'emissora municipal.
1: Vinga, fins aviat, gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia Isabel.
2: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocet.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I del Joan, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Bé, una nova secció d'Alcohòlics Anònims i comencem pel principi, en tot cas, explicant, no? L'objectiu d'aquesta secció és arribar a aquella gent que ens està escoltant, no? I que volen, doncs, conèixer, no? Com funciona l'associació i una mica, doncs, posar-se a la pell, no? D'aquests casos que anem explicant al llarg dels diferents programes.
1: Molt bé.
0: Lluís, per on comencem avui?
1: Bueno, doncs començarem per dir el que comencem a parlar sempre del que és Alcohòlics Anònims, que diu que és una comunitat d'homes i de dones que comparteixen la seva experiència, fortalesa i esperança per resoldre el seu problema comú i ajudar altres a recuperar-se d'aquesta malaltia que es diu alcoholisme. L'únic requisit per ser membre d'A és el desig de deixar la beguda. Per ser membre d'A no es paguen ni honoraris ni quotes, ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions. Alcohòlics Anònims no està afiliada a ninguna secta, ni religió, ni partit polític, ni organització o institució qualsevol. No desitja intervindre en controvèrsies, no apoya ni s'oposa a ninguna causa. El nostre objectiu primordial és mantindre sobris i ajudar altres alcohòlics a trobar l'estat de sobrietat. Aleshores, vull dir, avui ve el nostre delegat en funcions, que és el company Joan, que ell també explicarà una miqueta, pues, tot aquest historial. Li passo la paraula.
0: Molt bé, doncs, Joan, endavant, explica'ns.
2: Sí, hola, bon dia. Bé, com ja ha dit el company, nosaltres som una associació que es va crear el 1935 a Akron, i bé, és una associació que és simplement la unió de tota una sèrie de persones per intentar solventar el problema o ajudar a solventar el problema de l'alcoholisme, que al final això és una cosa que es fa a títol individual, però que nosaltres hem arribat a la conclusió de que sol un no pot fer-ho i necessites l'apoyo d'un grup, d'una sèrie de gent. I, en fi, nosaltres el que fem és passar el missatge que ens van passant nosaltres, que a la fi ens ha portat a sortir del problema aquest, no sense dificultats i sense esforç, però l'objectiu ben complert de que pots arribar a canviar la teva vida, canviar tu, i evidentment intentar passar una mica el missatge aquest que t'han donat, no?
1: Nosaltres tenim els 12 passos d'A, que és la nostra manera de recuperar-nos, i ara, si vols, els enumeraré.
0: Vinga, endavant.
1: Vam admetre que érem impotents davant de l'alcohol i que les nostres vides s'havien tornat ingovernables. El segon diu que vam arribar a creure que un poder superior a nosaltres mateixos ens podria tornar el seny. El tercer diu que vam decidir posar les nostres voluntats i les nostres vides a la cura de Déu, com nosaltres el concebem. El quart diu que sense por vam fer un minuciós inventari moral de nosaltres mateixos. El cinquè diu que vam admetre davant de Déu i davant de nosaltres mateixos i davant d'un altre ser humà la naturalesa exacta dels nostres defectes. El sisè diu que vam estar completament disposats a deixar que Déu ens alliberés dels nostres defectes. El set diu que humilment li vam demanar que ens alliberés dels nostres defectes. El vuitè diu, vam fer una llista de totes aquelles persones que havíem ofès i vam estar disposats a reparar el mal que els hi vam causar. El nou diu que reparem directament a tots els que vam ser possible el dany causat, excepte quan fer-ho implicava perjudici per ells o per altres. El deu diu que vam continuar fent el nostre inventari personal i quan ens vam equivocar ho admetíem immediatament. L'onzè diu que vam buscar a través de l'oració i la meditació a millorar el nostre contacte conscient amb Déu com nosaltres ho concebim. I demanem-li només que ens deixi conèixer la seva voluntat envers nosaltres i en dona la fortalesa per complir-la. I l'últim diu que havent obtingut un despertar espiritual com a resultat d'aquests passos, vam intentar portar aquest missatge als alcohòlics i de practicar aquests principis en tots els nostres assumptes. I això és els passos de recuperació d'Alcohòlics Anònims, eh? I a través d'aquest programa, que és una filosofia de vida, doncs anem fent un canvi en les nostres vides, eh? Vull dir, el Joan també va entrar molt jove al Col·legi Anònims, sí. Va entrar amb
2: 25 anys.
1: Uh-huh. Fa 25 anys.
2: No, amb 25 anys.
0: Tenies 25 anys, quan vas entrar.
2: Sí, fa una mica, fa més de 40.
1: Sí, farà 42 o 43 anys. Jo vaig entrar amb 38, però farà també quasi uns 40 anys. O sigui que som 40-tons, ja estem jubilats. No? Però continuem venint perquè sabem que venint a les reunions d'Alcohòlics Anònims la nostra vida va canviant i sabem afrontar millor les coses que ens van passant en aquest món, perquè estem aquí en aquest món per aprendre.
0: Molt bé. Joan, com vas conèixer tu l'Associació Alcohòlics Anònims? No sé si hi ha tres algú o...
2: No, jo en aquella època, clar, pensa que en aquella època l'associació estava quasi bé limitada a la província de Barcelona, bueno, el centre de Barcelona ciutat i una mica el tombant, i feia molt poc que s'havia obert un grup a Tarragona, i jo, bé... no ho vaig conèixer personalment, vaig demanar ajuda a la família perquè veia que no me n'en sortia, i van trobar-ho, no sé, suposo que ho van buscar, jo que sé, o a la guia, no sé dir-t'ho exactament. La qüestió és que em van trobar el número de Barcelona en aquell moment, vaig parlar amb ells, em van dir que el dissabte hi ha una reunió a Tarragona i tal, i jo, com que vivia a l'Arbós, doncs vaig anar a Tarragona. I bé, i així va començar tot, no? Al principi, però bueno, clar, amb dificultats, perquè no és fàcil, no és una cosa que puguis fer així com aquest que surt al carrer, però bé, es pot. Al final nosaltres el que pretenem és passar el missatge de que el que té un problema d'aquest tipus ha de solucionar-lo, i la possibilitat hi és, i realment nosaltres som la prova de que es pot fer. No ho sé, això ja és una decisió personal, perquè evidentment porta un canvi gran, perquè deixar només la beguda és una cosa, i canviar, aprofitar la vida, canviar la manera de pensar, canviar una sèrie de coses, no? Perquè al final jo crec que quan un està dins de qualsevol addicció, però en concret l'alcoholisme, se n'adona que tot es va degradant, i al final, com dic jo sempre, jo el que soc és un malalt emocional. I encara que solucioni el tema de la ingesta, si no soluciono els problemes emocionals, tindré forces problemes en mantindre-ho, no? I això es tracta d'això, simplement, d'anar assistint perquè ens fa bé, per intentar anar canviant, per, diguéssim, posar unes bases fortes per aconseguir-ho. Ja està, de moment.
1: Bueno, nosaltres sabem que l'Organització Mundial de la Salut, això és una enfermedad, i que bueno, que no és un vici. Vull dir, hi ha persones que no es donen compte, és una cosa progressiva, eh? Mica en mica és hi-hi-ha-ha, però arriba un moment que necessites l'alcohol per tota la vida. Aleshores, què passa? Doncs que vull dir, l'últim que se n'entera que té un problema amb l'alcohol és l'alcohòlic, no? Per això també hi ha grups de familiars que d'alguna manera poden arribar a entendre que la seva parella o el seu amic o la seva persona estimada doncs tenen un problema, no? I llavors els poden adreçar, o poden anar ells amb una associació per saber com és aquesta enfermedad, perquè fem reunions obertes, informatives. Nosaltres aquí a Cubelles normalment les fem el mes de juny, que és l'aniversari que vam començar el 97 aquí, i aleshores fem una reunió oberta, informativa, posem cartells per tot arreu, vindrem abans a la ràdio per poder-ho explicar, i si hi ha gent que vol vindre, vull dir, després farem un pica-pica que sempre fa vindre més gent, encara que no tinguin el problema, però és igual. La qüestió és que la gent pugui estar informada, i un dia o altre doncs aquella informació la puguin transmetre a altres persones, no? Aleshores, nosaltres aquí en aquesta zona tenim grups per tot arreu, comencem per Sitges, que tu parlaves del Garraf, no? Comencem per Sitges, Vilanova, Cubelles, Calafell, Sant Salvador, vull dir, després ens anem més avall, ens anem cap a Reus, Tarragona i Salou, i el Vendrell també en tenim, el Vendrell també. O sigui que tenim tots els dies de la setmana tenim grups per tot arreu. O sigui, si un dia diu, no, a mi no em va bé anar a Cubelles, però pots anar a Vilanova, o pots anar a Calafell, o pots anar a Sitges, o pots anar a
2: Vilafranca.
1: O Vilafranca, també n'hi ha grups, els que ens l'havíem deixat. O sigui que tenim grups per tot arreu. Els monjos també n'hi ha un altre. O sigui que tenim grups per tot arreu i cada dia n'hi ha reunions d'Alcohòlics Anònims. No? Llavors, bueno, si voleu, jo dono el telèfon de la persona que porta la informació aquesta, a part del que és de Barcelona, que el de Barcelona és el 93 317 77 77, però el nostre, el que sigui d'aquesta zona, pot trucar a aquesta persona, que és el 606 586 270, i si volen mirar, doncs, a infoaria22@hotmail.com també poden d'alguna manera connectar-se a internet i veure què és Alcohòlics Anònims, no? I això és molt important. Llavors els donem una sèrie d'informació amb unes 12 preguntes, o encara en tenim un de 44 preguntes, i si em fallen alguna, vull dir, segur que té algun problema amb l'alcohol, no?
0: O sigui, que feu com un test de preguntes.
1: Sí, els hi donem
0: una bateria.
1: Els hi donem un fullet informatiu perquè la gent pugui saber de què va tot això, que no som ni una secta, ni demanem calés, ni tenim subvencions, perquè es mantenim amb les nostres contribucions per tindre cafè i alguna pasta, que a la gent a vegades ve a berenar, també. Però, bueno, lo important és que vinguin, no? I nosaltres aquí a Cubelles normalment som un grup de 12, 15, més o menys, cada sessió, no? Que també ens movem. Jo puc anar a Vilanova, puc anar a Sitges, puc anar a Calafell, em puc moure.
0: Lluís, les sessions a Cubelles, quins dies són durant tot l'any?
1: Sí, doncs nosaltres aquí estem els dimarts i els divendres. I l'horari és de 7 de la tarda a 8 i mitja, Abans estem una hora i mitja, i aleshores, però bueno, si algú vol alguna informació pot vindre, nosaltres sortirem a fora i els explicarem com funciona i ells podran dir, doncs, volen passar un rato i escoltar, i és cosa de cadascú. Nosaltres no prenem afiliació a ningú, ni si es diu Pere i vol dir que es diu Joan, és igual, no passa res, no ens interessa. Per això és Alcohòlics Anònims. Nosaltres no mai aixecarem la veu amb un company de que dir, mira, aquest va a Alcohòlics Anònims. No, vull dir, l'únic que pot dir que és alcohòlic és un mateix.
0: I recordem que això és el centre social, no?
1: El centre social d'aquí, de Joan
0: Roig i Piera.
1: Número 3, sembla.
0: Molt
1: que.
0: Bé.
1: Número 3.
0: Molt bé. I, clar, dèiem, hi ha 12 passos, no? Però el més important primer és reconèixer, no?, la malaltia. No tothom reconeix.
1: El primer pas és el més important. El més important de tots, que és nosaltres, doncs, el nostre, no, aquest d'aquí, el passos és aquest. Vam admetre que érem impotents davant de l'alcohol i que les nostres vides havíem tornat ingovernables. O sigui, hi ha dos parts d'aquest pas. O sigui, quan un realment toca fons i es dona compte que l'alcohol és un problema per ell, aquest és el primer pas. Però la segona part, que la seva vida és ingovernable, aquest és més complicat encara, perquè no solament és deixar de beure, com deia el company, sinó que hem de fer una transformació. És una transformació, és començar de zero moltes coses, moltes, perquè si continues sent la mateixa persona que eres abans, doncs segurament tornaràs a beure, perquè és una malaltia amb tendència a la recaiguda. Vull dir, això hem de tindre present. Hi ha companys que des del primer dia no han tornat a recaure. Jo, per exemple, vaig recaure al cap d'un any i mig perquè em pensava que estava curat. I vaig dir, bueno, vaig prendre una cervesa i vaig dir, no passa res, sí. Però el dia següent ja vaig enganxar una de bona.
0: Per tant, doncs, és mantenir-se, no?, sense beure. I aneu comptant els dies. Crec que altres programes ho deien, algunes de les persones que havien vingut aquí a la ràdio, no?
1: Sí.
0: Que hi ha qui ho compta, no?, també.
1: Sí.
2: És relatiu, perquè jo, per exemple, jo hi ha hagut èpoques que he tingut dificultat per recordar el temps que portava. El que passa que recordo l'edat que tenia
1: i tal.
2: Però jo no ho tinc present cada dia. Simplement ha format part de la meva vida. jo pues, simplement em dedico a viure amb tota normalitat, que passa que el tema de l'alcohol no forma part de les meves habituals tasques, per dir-ho així, no? Jo em dedico a viure normal i no vaig comptar amb massa, no vaig comptar amb massa. Jo sé que quan jo m'aixeco, jo sé que m'haig d'esforçar en tot cas una mica per mantindre'm 24 hores sense beure. A partir d'aquí, demà serà un altre dia i tornarem a començar, no sé. Tampoc, si un ho vol fer, que ho faci, no? Però jo personalment és que crec que tampoc t'aporta res. Si vols fer-ho, doncs pots fer-ho, pots agafar un calendari, anar marcant dies i anar marcant, però arriba un punt que et cansaràs. Evidentment.
1: Bueno, jo vull dir, al principi és normal, quan porto 2 mesos sense beure, no? Vull dir, és una... no havia estat tant, no? Havia estat 3 dies, perquè el tercer dia tornava a beure, no? Però bueno, quan ja portes molt de temps aquí, el que hem de fer, ja sabem que no volem beure, no volem, però volem viure bé. I com comences a notar que a la teva vida va canviant en mica i vas fent el que et convé, no el que t'agradaria, doncs aleshores vas omplir la teva vida de coses que valen la pena. I clar, aquella pau que jo buscava amb l'alcohol la tinc Alcohòlics Anònims. Per això continuem venint, perquè volem estar amb una pau interior que jo la buscava amb l'alcohol, perquè no estava content amb aquest món. I ara no tinc més remés que viure aquest món, acceptar les coses com són i tirar endavant, no hi ha volta.
0: No sé si volem destacar alguna qüestió més, ens queden 5 minuts per fer algun...
1: Bueno, podríem parlar de les preguntes d'aquestes, no? Que, com puc saber si verdaderament sóc alcohòlic? Per exemple, a la pàgina 7, a la pàgina 7, que diu... hi ha diverses interpretacions de l'alcoholisme. Sembla que sensata la majoria de membres de... és que alcohòlics és una malaltia progressiva que no pot curar-se, però que, al igual que altres malalties, pot aturar-se. Llavors, més enllà, molts dels altres opinen que aquesta malaltia està combinada amb una al·lèrgia física a l'alcohol i una obsessió per la beguda, sense tenint les seves conseqüències, que és impossible aturar-la solament amb la força de voluntat. Això què vol dir? Pues que un sol no pot deixar de beure, necessita ajuda. I això és el més important. Per això hem tingut que buscar un grup d'ajuda per poder deixar de consumir. Perquè sols jo havia intentat. Jo havia anat a Montserrat i li havia demanat a la Verge que em tragués de la beguda i que no volia fumar i plorava perquè interiorment volia, però no podia. I al cap de 2 dies o 3 tornava a beure una altra vegada, perquè és una malaltia que et té enganxat. Quan et té enganxat, com no demanis ajuda, és molt difícil. Per això, a tots els oients que ens estan escoltant, si coneixen algú, alguna amistat, poden trucar a Ràdio Cubelles i ells ens informaran i podem quedar per parlar-ne i no hi ha cap problema. Al contrari, vull dir, estarem encantats d'atendre'ls.
0: Joan, alguna conclusió més?
2: No, sí, simplement dir que bé, això encara que quan el company ha llegit els passos pot donar una sensació de ser un programa religiós, no ho és pas. O sigui, això és un programa amb el que sí, hem d'admetre que no som el punt més àlgid de la cadena humana, sinó que som unes persones que hem d'admetre que hi ha coses superior a nosaltres, però que no està basat en la religió, és més aviat espiritual el programa, no religiós. O sigui, si algú pot tenir alguna pega amb el tema aquest, jo he conegut companys d'altres religions que s'han recuperat i han estat amb nosaltres convivint i no passa absolutament res. O sigui, simplement deixar això, i que si un té un problema, que es posi en marxa, que intenti solucionar-lo, perquè al final un lacrat no viu bé. S'ha d'intentar viure amb llibertat, no? I bé, no tinc més a dir, no?
0: Molt bé, doncs queda dit, hem arribat doncs al punt final d'aquesta nova secció d'Alcohòlics Anònims i recordem novament el telèfon, no? També?
1: Sí,
0: acabem,
1: sí,
0: Lluís, així?
1: El telèfon, pel qui no l'hagi pogut apuntar, és el 606 586 270.
0: Molt bé, sí, doncs...
2: I la pàgina web, perdó, és www.alcohòlicsanònims.org. Això és la pàgina web d'Alcohòlics Anònims a nivell nacional.
1: Sí.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Lluís, gràcies, Joan. Okay. I tornem a la propera aquí a la secció d'Alcohòlics Anònims. Fins una altra. Adéu-siau.
2: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles,

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Oh, yeah, tot el que puc fer.

0: D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent?
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Marc.
0: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
1: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és via olímpica, és el nivell més alt de la gimnàstica.
0: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
1: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
0: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire, o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
1: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis.

0: facis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
1: Mm-hmm. Clar, i tu fas les, dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
0: No, en un.
1: No, en un, val, salt. Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
0: Bueno.
1: O no?
0: El que més m'agrada és la barra, que vaig quedar segona,
1: mm-hmm.
0: I a paral·leles també vaig quedar segona.
1: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
0: Sí.
1: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta d'aquesta, dels quatre parells? Quin és el que creus que encara tens marge de millora?
0: A terra tinc bastant marge, perquè em va sortir bastant regular. I, bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda. Però, bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
1: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
0: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
1: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya?
0: No, és a part.
1: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
0: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després ja el campionat d'Espanya.
1: Mm-hmm. Aquest any al campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
0: No, és a Guadalajara.
1: Guadalajara.
0: Jo estic a Madrid, sí.
1: Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional, perquè tu vius a Madrid ara.
0: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
1: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
0: Sí. Bueno, jo... Primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno.
1: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
0: Sí.
1: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
0: Sí, has d'anar 5 minuts caminant, és aquí al costat.
1: Uh-huh. I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
0: És per als esportistes, perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
1: Uh-huh. I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
0: Estic fent el meu tercer any.
1: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat d'entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa.
0: Sí.
1: Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
0: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
1: Això vol dir que vius sola?
0: Sí.
1: 2000...
0: Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
1: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
0: Amb 14-15.
1: 14-15, eh? Ara en tens 17.
0: Sí.
1: Per tant, has estudiat, què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
0: Sí.
1: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
0: Sí.
1: I això t'agrada en tu? Et motiva o què penses?
0: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur, mm-hmm. i, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
1: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap, a, sí. cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
0: Trobo a faltar a la meva família, a ja. Casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Mm-hmm. El primer any costa més.
1: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
0: No, aquest any no, no toca.
1: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
0: Sí, sí, de classe sí, i ja està.
1: I llavors entrenar, entrenar i entrenar?
0: Sí.
1: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, qui, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya. Uh-huh. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dos vies, no? La una és sí. a través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial, el cicle passat no van classificar com a equip. Mm-hmm. Van anar a tres gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual, que llavors és per aparell o és
0: sí,
1: per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh? Llavors la idea seria doncs, intentar...
0: Com a equip, anar al Mundial.
1: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant estem parlant un any vista, no?
0: Sí.
1: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes... I després què et
0: no,
1: vindria?
0: D'aquí un mes.
1: D'aquí un mes. I els següents campionats, quins serien?
0: El Campionat d'Europa.
1: Campionat d'Europa.
0: A l'agost.
1: Que m'has dit que és a Croàcia.
0: Sí.
1: I encara no estàs classificada per aquest.
0: No, encara no s'hi sap qui va.
1: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
0: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
1: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
0: Sí.
1: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
0: No.
1: Poc no les veuràs, no, aquest any?
0: No, no.
1: I fa molt que no les veus?
0: 3 anys.
1: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica d'aquestes festes així una mica més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
0: Sí, sí.
1: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6
0: sí,
1: i mitja...
0: 6 i mitja o així.
1: Ara passarem potser unes quantes més.
0: Sí, potser sí.
1: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
0: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i al cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
1: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que es diu dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
0: Sí.
1: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
0: Sí, però no pots viure d'això.
1: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
0: No.
1: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores... clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
0: Sí, de beques i així.
1: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el Campionat de Catalunya. Ara ja ens enfoquem als propers campionats amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
0: Sí.
1: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
1: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer Memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marc.
1: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
2: Pràcticament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
1: 15 dies, eh? Però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny amb aquest Memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
2: Bueno, doncs mira, aquest primer Memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, doncs, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada, que la farem aquí al pàrquing del club, i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els dos moments de Marià amb la seva gent.
1: Mm-hmm. En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
2: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica i no t'entens bé.
1: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
2: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que són que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
1: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans.
2: Sí, sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial, i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i bueno, una mica pues, pel reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarrada és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
1: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
2: Sí, sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, que és que allò d'això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials, i des d'allà pues, ja et posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
1: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
2: sí,
1: surt.
2: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
1: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no...
2: Bueno,
1: al nivell...
2: Analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
1: vale.
2: per l'ocasió, bueno, no el posarem, senzill.
1: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per ser un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Suposo que des del club contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
2: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però, bueno, anem fent una mica aquesta setmana. No sé si avui ha sortit un o dos que renoven. Durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir del final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes, amb molta il·lusió, crec que ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'aquest d'ascens fins abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
1: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
2: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi... que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobats a la part de Tarragona, i a més, eren 13 o 14, que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part tan llunyana, però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a segona catalana i bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres, i bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
1: Serà una de les dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa doncs fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
2: Sí, sí.
1: I que, doncs...
2: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, i me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs i això també costa.
1: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
3: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
2: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
4: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient està avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
2: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa, vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejó a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu, amb un dia doncs radiant, de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat baixa, vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'Agrupació de Balls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
3: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud, fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la Revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya. Cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic. Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a...

0: a la xarxa d'Ibis, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall, i per tant doncs, hem aconseguit fer molts intercanvis, i el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles, i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic, gegantsdecubelles@gmail.com, i ràpidament doncs, ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries, i serà un dia molt maco i amb novetats que han guanyat.
1: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
0: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries segons les disponibilitats de la gent que trobem. I a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc que hi ha reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorra on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
0: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà la cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, s'està amb la colla que pertoqui i va anar al cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla, i doncs que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües, i està una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la vila, on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi, i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollim l'obsequi i continuem la ballada. I, per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs, és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
0: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no porta a acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
0: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant si podem fer grupets de dos i tant, que sempre va bé. Per tant, volem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si tenia cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
0: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, poden participar, no? el sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
1: Mm. Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
0: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
1: Mm. Molt
0: I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment.

0: doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per WhatsApp un cop els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
1: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
0: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
1: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
0: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, eh? Vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
0: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a que vindran, a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant, estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
0: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta a les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
1: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
0: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt, molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
1: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
2: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat, l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per a tothom.
1: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
3: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al Passeig Marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
4: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins doncs ben entrat al mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: tenda si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un tren.
1: Aquí estaré
2: sol.
1: Això
2: és una mica
3: sol. Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

ったところ。

Per si no ho sabies, Oc Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa, vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejó a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu, amb un dia doncs radiant, de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat baixa, vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'Agrupació de Balls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
3: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la Revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic. Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per a tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
5: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al Passeig Marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
6: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins doncs, ben entrat al mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: El Ministeri d'Hisenda ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos per un incompliment de la Llei d'Economia Sostenible i no haver remès les línies generals del pressupost. Això va passar entre el desembre del 2025 i el març del 2026. D'altra banda, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025. En aquest cas, si l'Ajuntament acceptés aquest mecanisme proposat per l'Estat, hauria de fer un seguit de passos, com aprovar un pla d'ajust validat pel Ministeri, però aquest mecanisme, segons el govern, doncs, ha d'ajudar financerament els municipis i també doncs, les empreses proveïdores a cobrar. Això, doncs, segons la nota de premsa que va emetre el Ministeri d'Hisenda. En tot cas, fins aquí la informació que ha anat donant el Ministeri d'Hisenda darrerament i el que volem saber també doncs, és la part de l'Ajuntament de Cubelles, com doncs, ha rebut aquestes notícies també l'Ajuntament de Cubelles. Quines són doncs, les explicacions també que ha donat el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem a l'oposició, després d'una junta de portaveus en què es va parlar també d'aquestes dues situacions. Doncs per tot plegat, avui hem convidat a la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, aquí ja doncs també hem de dir que havíem estat preguntant amb anterioritat sobre aquestes qüestions no? les últimes setmanes i ens havia demanat doncs, primer fer aquesta reunió de la Junta de Portaveus abans de venir a l'emissora, però en tot cas, doncs, un cop s'ha fet aquesta reunió ja la tenim amb nosaltres. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
5: Bon dia, gràcies, Pau.
0: I ens acompanya també l'Alba González, que és la tresorera de l'Ajuntament, per aportar una visió tècnica i saber també doncs, més amb exactitud no? alguns d'aquests conceptes que puguin semblar més tècnics. Alba González, gràcies per atendre'ns. Benvinguda.
10: Bon dia, gràcies, Pau.
0: I bé, comencem en tot cas per de les dues qüestions que hem comentat, per la que ja estaria resolta, no? que era aquest incompliment de l'article 36, no? segons doncs, posa el Ministeri d'Hisenda, ho diu així, no? que en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Cubelles no hauria informat de les línies generals del pressupost durant uns mesos i això doncs, per cridar l'atenció, diguéssim, que el Ministeri d'Hisenda doncs, el que fa és retenir les transferències de l'Estat cap als ajuntaments, incloure'ls en un llistat doncs, perquè resolguin aquestes situacions. No? Bé, per què s'ha produït aquest incompliment aquests últims 4 mesos esmentats? No? Desembre, gener, febrer i març.
5: Sí, abans de tot vull fer una puntualització, Pau, i és que, bueno, estem aquí perquè naturalment aquesta entrevista la teníem pendent. Si et vaig comentar que bueno, que sí que ens estimàvem més com a govern pues, fer aquesta comissió de portaveus, tenia aquesta reunió amb l'oposició i un cop això pues, ja estem aquí per parlar amb transparència de tota aquesta situació. I agraeixo moltíssim també l'assistència de la nostra tresorera, l'Alba, que és una gran tècnica. La veritat que Cubelles té moltíssima sort de tenir-la i això en privat, no es peloteo ara perquè estic aquí en privat, ella sap que ja li he dit més d'un cop. I bé, i perquè ella donarà aquest, de vegades els polítics tenim aquest Sant Benito no? del dubte, de ostres, no sé si és veritat o no el que està dient a aquest polític o política, i bueno, i els tècnics pues, donen aquesta objectivitat, que és com si ells ho diuen, sí que no hi ha trampa ni cartó. I bueno, i vull dir tot això perquè sí que hi ha dos tipus de fer política. Una és des de la desinformació al ciutadà, des de detectar els seus punts febles, els seus patiments i a partir d'aquí treure línies polítiques, treure un discurs, un relat, i això ho estem veient en tot el país, a tot el món, i el que comporta aquesta desinformació, el que comporta construir relats des de les febleses de lo que patim en el dia a dia tot ésser humà. I això, la veritat que no s'hauria de consentir. Jo crec que el ciutadà realment ho veu i realment ja comença a estar fart d'aquest tipus de política i està començant també a veure què comporta creure's el relat d'aquest tipus de polítics. I per això també una de les l'última raó per la qual també agraeixo també aquest espai que ens heu brindat Ràdio Cubelles és també per això, perquè he estat escoltant l'entrevista de Dani de la CUP. Ell s'anomena com a representant de tota l'oposició, per tant entenc que tots els partits de l'oposició estan d'acord amb el relat que ell va dir aquí ahir, després de la Junta de Portaveus, que ho tenia superfresc, és a dir, no hi havia excusa de, ostres, a lo millor és que no recordava aquell dia, després de 3 dies de comissió de portaveus, vinc aquí a Ràdio Cubelles i tinc altres percepcions totalment diferents de lo que va passar a la Junta de Portaveus. Però no, ell va venir després tot just de la Junta de Portaveus dient que era el representant de l'oposició, per tant entenc que tots els partits de l'oposició estan d'acord amb aquest relat que molts cops menteix. Llavors, clar, un altre cop estem veient a un polític que està transformant la realitat que va passar allà per qui coincideixi amb el seu relat inicial. I això no es pot permetre. I llavors, bueno, aquesta puntualització, que després ja entrarem amb el fons, perquè també és una mica el meu paper també com a política, contestant a la pregunta que em feies... Sí,
0: per què? Tornem a repetir, sí. Per què es va produir aquest incompliment els 4 mesos esmentats?
5: Sí, tot ajuntament de tot l'estat espanyol ha de remetre unes informacions, en el nostre cas, per ser un municipi català, unes informacions tècniques a nivell de finançament cap a la Generalitat de Catalunya i altres informacions tècniques cap a l'Estat. Aquestes informacions les envia la interventora. Llavors, el nostre interventor habilitat nacional, que es diu. Llavors, nosaltres ens vam trobar, i ja ho vaig comentar algun cop, crec que l'última vegada que ens vam veure, Pau, ja ho vaig comentar, que l'Ajuntament de Cubelles pues, va patir una situació totalment anòmala i puntual, excepcional, de que durant l'estiu 2025 fins al gener 2026, és a dir, al voltant dels 7 mesos, entre 7 i 8 mesos, depenent de la posició, perquè tenim 4 tècnics al Departament d'Hisenda, la tresorera, la interventora, interventor, tresorera, i 2 TAEs d'Hisenda, que es diu, són 4 tècnics, i els tècnics són els que fan informes, els que signen per donar sortida a tota aquesta informació, i entre elles informació que s'envia a la Generalitat i s'envia a l'Estat. Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos, i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa. Mm-hmm. Llavors, a nivell administratiu, i això està tipificat per totes les lleis que configuren com s'ha de fer un expedient a qualsevol ajuntament, és que hi ha d'haver informes tècnics i signatura tècnica. Pues l'Ajuntament de Cubelles, des del novembre 2025 fins al gener 2026, no va haver 0 tècnics. Per tant, va haver un col·lapse en el Departament d'Hisenda, va haver un col·lapse i això va repercutir, entre altres qüestions, a que no s'enviés aquesta informació de l'últim trimestre de 2025. De fet, són proves tangibles, perquè m'estàs parlant d'informació de l'últim trimestre de 2025. És veritat, l'últim trimestre del 2025 no es va enviar aquesta informació perquè no hi havia cap persona que pogués signar aquests informes i enviar aquesta informació a l'Estat. Mm. Llavors, ningú és culpable d'aquesta situació, cap persona és culpable, sinó, són situacions que venen i has de fer el que pots per sobreviure en aquesta situació. Per sort, es van incorporar al finals de gener els talls

0: marxa el juliol 2025 i tenim una nova tresorera, que també ens celebrem, al gener, a finals de gener 2026. Mm-hmm. Per tant, estem parlant de gairebé 8 mesos sense la posició de tresorera, que és indispensable en qualsevol ajuntament de l'Estat espanyol.
1: Que, per tant, s'omple de manera provisional, perquè és una funció bàsica i imprescindible per l'Ajuntament.
0: Exactament. Que això també vull agrair, i has fet bé en dir-ho, perquè la veritat que es va fer l'esforç d'altres tècnics, d'altres departaments que no tenien res a veure amb economia, amb temes d'economia, d'assumir aquestes posicions, tant d'interventor com de tresorera, perquè hi ha tres posicions a tots els ajuntaments de l'Estat espanyol que sí o sí has de tenir cobertes 365 dies, que són els habilitats nacionals, que són tresorer, secretari i interventor. Llavors, si no tens aquestes figures, que són les que l'Estat posa, si no les tens per lo que sigui, perquè estan de vacances, perquè estan de baixa o perquè tens aquesta vacant, l'Ajuntament obligatòriament les ha de cobrir amb una persona de la casa, ja sigui arquitecte, ja sigui treballadora social, ja sigui el que sigui.
1: No, funcionari, ha de ser funcionari.
0: Ah, exactament, ha de ser funcionari, però no ha de tenir per què i tenir aquesta formació, sinó perquè l'Estat obliga a tenir aquestes signatures. I clar, llavors, bueno, sí que és veritat que vam tenir un tresor accidental, que li agraem moltíssim des de tot el govern i tot l'Ajuntament, que ell, en aquest cas era un home, que ell va assumir aquesta posició, però naturalment, bueno, ell té una altra formació totalment diferent que no té res a veure i bueno.
1: Clar, com a tresorera titular, no? Entenc que algú que agafa aquesta feina d'una manera provisional i sense formació no podrà fer exactament el mateix que farà, no?, una tresorera.
2: Exacte, o sigui, ja no tant això, sinó que jo volia aclarir que estic d'acord amb l'Alexandra. A més, el personal administratiu de l'Ajuntament en serveis econòmics és totalment excel·lent. O sigui, això sí que jo els hi vull agrair, però és veritat que suposo que com tothom que ens escolta pot entendre, quan tu tens la meitat del departament perquè els tècnics, que són 4, no estaven coberts, al final la gent que hi queda no pot assumir totes les tasques. Per tant, malgrat que jo no estava aquí fent una anàlisi simplement tècnic, jo crec que es va prendre la bona decisió, que és prescindir potser d'aquesta part de fer els retiments, perquè no hi havia qui ho pogués entomar primer de tot i es pogués dedicar, però també perquè es va fer en pro de poder seguir amb tota l'activitat administrativa que repercuteix en tresoreria i intervenció als departaments. És a dir, al final nosaltres tenim aquesta feina de retiments, que són obligacions legals, però també no deixem de ser un departament que presta serveis també a la resta de la casa. I al final l'Ajuntament el que s'encarrega és de prestar serveis a la ciutadania. Per tant, entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
1: Bé, de fet, anava cap aquí, no? La següent pregunta és, ara que sabem doncs, com s'arriba fins aquí, quines conseqüències ha tingut no donar aquestes informacions al Ministeri d'Hisenda?
2: Responc jo mateixa, sí. Si va bé. Com bé deies, Pau, a l'inici, és veritat que no es van remetre les línies fonamentals del pressupost i aleshores això, com podem imaginar, a Espanya hi ha gairebé 9.000 municipis, per tant el Ministeri no pot saber el cas per cas i ell simplement té una espècie com de sistema d'alertes on hi ha aquests formularis i es veu qui ha remès la informació i qui no. Aleshores, passats uns mesos, entenc que es va donar una nova oportunitat per poder regularitzar-ho, però el departament cada cop anava amb menys personal i, a més, amb la pressió de final d'any que suposa per tots nosaltres, i fins que no ens vam incorporar tots no es va poder entomar aquest tema. Quan jo vaig entrar, i també vaig entrar els tècnics,

0: tècnics i la interventora, és a dir, que tots vam coincidir en un període de 15 dies on ens vam reincorporar tots, es va parlar directament amb el Ministeri, volent regularitzar la situació el més aviat possible, però ells ens van dir que, donat que no som, evidentment, l'únic municipi i que hi ha molts en aquesta situació en tota Espanya, ells ens oferirien uns períodes marcats en els quals regularitzar aquesta situació, que coincideix just amb el final de març, és a dir, nosaltres quan vam entrar érem coneixedors, però ens vam haver de moldar els terminis del Ministeri, que eren genèrics per tots els municipis en els que estaven en la mateixa situació, i vam anar complint tots i cadascun d'aquells perquè sabíem que era un tema prioritari. Això va coincidir amb finals de març, i aleshores al abril ens van retornar ja tots els diners, és a dir, tots els mesos que s'havien retingut ens els van ingressar de cop i no vam tenir cap tipus ni de penalització econòmica ni res, simplement vam rebre els diners i ja està.
1: Sí, de fet, no, la llei d'economia sostenible ho marca així, no? Es reté, però després no hi ha una sanció. Un cop es resol la situació, doncs es donen tots els diners que es devien i bé, és com Exacte. Un mecanisme que té Hisenda una mica per forçar els ajuntaments que els hi enviïn aquesta informació, oi?
0: És una informació, o sigui, tot i que així potser la ciutadania no ho coneix, però és una informació important perquè a l'Estat ha d'agrupar tota aquesta informació a administració local per després remetre-la a la Unió Europea. Per això l'Estat té aquests mecanismes, tot i que sembli un formulari, només sigui informació per fer pressió, perquè al final és després l'Estat qui ens remet tota la informació tant de l'Estat, Seguretat Social, Comunitats Autònomes i Administració Local.
1: Sí, igual que l'Ajuntament té l'Estat per damunt, l'Estat té la Unió Europea per damunt, que també el pot sancionar, el pot apretar, li pot demanar, no?, que es posi al dia si considera que no s'està posant al dia, no? Bé, també en aquesta línia ve l'altra situació, no?, relacionada amb Hisenda, perquè tot just fa un mes, l'11 de maig, el Ministeri d'Hisenda va publicar una nota de premsa en la qual l'Ajuntament de Cubelles està inclòs en un llistat, en aquest cas de 180 municipis de tot l'Estat, que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, és a dir, el seu pagament cap a proveïdors va ser de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025. Si l'Ajuntament acceptés aquest mecanisme proposat per l'Estat, hauria d'aprovar un pla d'ajust validat pel Ministeri, i el govern espanyol assegura en la nota de premsa que aquesta mesura té un objectiu doble, que és millorar la situació financera dels municipis afectats i donar suport a les petites i mitjanes empreses i autònoms que són proveïdors dels ajuntaments, perquè d'aquesta manera se'ls assegura que puguin cobrar, no, immediatament, si ho volen, també. En aquest cas estem parlant de que és un mecanisme voluntari per les dues parts, tant per ajuntaments com per les empreses. La primera pregunta, l'Ajuntament de Cubelles s'adherirà a aquest mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri?
2: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà a aquest mecanisme. Ara ho parlarà tècnicament, la justificació tècnica de la nostra tresorera. I no s'adherirà perquè, bueno, hi ha dos casuístiques en les que un ajuntament es veu dintre d'aquest llistat, que és o bé perquè hi ha problemes de liquidesa o bé perquè a nivell organitzatiu hi ha punts vermells. Llavors, té sentit si tens un problema de liquidesa, que no és l'Ajuntament de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles és un municipi amb molt, molt baix endeutament. Llavors, no té un problema de liquidesa, per tant no té un problema de liquidesa. I el que s'ha fet, i jo vull també remarcar això perquè, bueno, com et deia, he escoltat l'entrevista de la CUP, i és el mateix que ell, quan va obrir la comissió de portaveus, és el mateix, absolutament el mateix relat, que això també a mi m'impacta. Quan tu obres, jo entenc que ell obri el relat amb aquests dubtes, però un cop, després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continues tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició. Llavors, i amb això vull dir que Cubelles detecta que comença a pujar el període mig de pagament al 2025. Aquí sí que és veritat que a finals del 2024 ja es comença a detectar que hi ha hagut un increment de dies. En aquell moment no era una situació com...
1: límit, no?
2: Sí, una situació límit, extrema, molt bé. No era una situació extrema ni molt dolenta, la veritat, perquè estàvem parlant que de 30 dies va pujar a 30 i algo, 40 dies.
1: 42 tenim. Ah,
2: exactament. Estàvem 10 dies per sobre de lo que marca la llei. Per tant, teníem com que podíem reconduir aquesta maquinària. I llavors ja vam començar, en aquell moment, ja vam començar amb l'anterior tresorera a fer una anàlisi de què estava passant aquí. Què estava passant? Que de 30 dies pujàvem a 42 dies. Per tant, no és que la regidora Alexandra no fes res, el Departament d'Hisenda no fes absolutament res. No, no. Tant el Departament a nivell tècnic com a nivell polític ho vam detectar aquests 10 dies de més i ja vam iniciar aquest anàlisi inicial al principis del 2025. Es va fer aquest anàlisi, de fet, es va dissenyar un protocol per actuar, perquè vam detectar que era un tema organitzatiu, no un tema de liquiditat de l'Ajuntament, sinó un tema organitzatiu. Una factura té una vida des de quan entra fins quan el proveïdor cobra. Llavors, vam analitzar tot aquest circuit, des que entra la factura fins que aquest proveïdor rep aquest pagament. Tot aquest circuit hi ha un munt, realment a l'administració pública, per això té la fama de ser tan lenta i tan burocràtica, perquè hi ha un munt de passos en un expedient de pagament, i un munt de tècnics implicats, sí, diferents serveis, perquè clar, no és el mateix una factura d'un ajut social, té un recorregut, una factura de la brossa, té un altre recorregut, una factura de l'espai jove, cada un s'inicia des del departament gestor, passa per departaments interns, un d'ells és Hisenda, i acaba de el pagament ho rep Hisenda, Tresoreria, Contractació, que són departaments interns, i al final ho rep el proveïdor. Llavors, quan detectem això a principis del 2025, analitzem la situació amb l'antiga tresorera. L'antiga tresorera fa un protocol que s'envia al Ministeri, i quan el volem posar en marxa, la tresorera té altres inquietuds, vol una mobilitat i marxa de l'Ajuntament a l'estiu 2025.
1: Mm-hmm. Que és a partir de quan també es dispara aquest període mitjà de pagament a proveïdors. No?
2: I això és important, molt bé, això és important perquè tot just en aquell moment ella marxa, ja ens quedem sense una U. En aquell moment tampoc teníem la interventora municipal, per tant ja tenim dos tècnics menys, i al novembre marxen els altres dos tècnics que ens quedaven. Llavors, tot just a l'Ajuntament es dispara en aquest sentit quan ens quedem a 0 persones tècniques al Departament d'Hisenda. Que això no es pot controlar. Les persones tenen aquesta mobilitat. Segurament el que se'ns estan escoltant han tingut diverses feines a la vida, potser. I amb això és el que hi ha i el govern s'ha d'adaptar a aquesta situació. També coincideix que hi ha diversos factors, com per exemple un canvi de la intervenció. Això comporta també diferents decisions de com es gestionen el circuit de factures, com es gestiona un circuit de factures. Amb l'ant interventora teníem un sistema on la Junta de Govern Local, com que tenia un pes més important per validar una tipologia de factures, amb la nova interventora considera, amb molt bon criteri, que no la Junta de Govern no ha de tenir aquest pes, sinó és el ple. Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba. És un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis d'any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú per a desbloquejar aquesta situació, a fer-la diferent. Amb això vull dir que s'ha analitzat el de pagament de l'Ajuntament de Cubelles i s'ha vist que hi ha, bueno, diferents punts vermells que no afecten a la totalitat dels proveïdors. Hi ha proveïdors que cobren en temps i forma.
1: Mm-hmm. Sí, estem parlant d'una mitjana, és a dir, això són 90 dies de mitjana. Això vol dir que potser n'hi ha que cobren a 20, no, dies.
2: Exactament.
1: I d'altres que, perquè són factures que han de passar pel ple o el que sigui, doncs s'endarrereixen.
2: Exactament. Llavors és una mitjana i aquesta mitjana surt que Cubelles, amb aquesta mitjana, està a 90 dies. Però insisteixo, no tenim un problema de liquiditat i hi ha molts proveïdors que estan cobrant en temps i forma. Llavors, què s'està fent des del Departament d'Hisenda? El que s'està fent és revisant aquest circuit, veure els punts vermells en aquesta tramitació, on està fallant a nivell organitzatiu i posant fil a l'agulla en fer un protocol, que és el que ara explicarà la tresorera, un protocol a tota la casa, a tots els departaments de la casa, per recordar què han de fer per deixar d'estar en aquesta situació. Això una. També amb el tema dels pagaments el 2026, ara que ja s'aprovarà definitivament el pressupost 2026, el pressupost 2026 ens donarà un oxigen per factures que estan en aquesta situació. Llavors es pagaran aquestes factures i això farà que baixi també el període mig de pagament amb l'entrada d'aquest pressupost 2026. I entre tot, Pau, sí que és veritat que, com tu dius, és una mitjana de dades de trimestres, per tant, no és que demà, quan entra el pressupost 2026, baixarem a 30 dies automàticament, sinó que com són mitjanes, s'anirà baixant el període mig de pagament, però ja estarem en aquesta inèrcia de baixada i probablement arribarà un punt que aquests informes de trimestrals el que diguin és que l'Ajuntament compleix a 30 dies el període mig de pagament. Mm.
1: D'acord. Bé, aleshores no s'adhereix, entenem també l'Ajuntament, al mecanisme de pagament a proveïdors perquè no ho necessita, és a dir, que té d'altres maneres, no, que per solucionar aquesta situació.
0: Sí, o sigui, potser més tècnicament, o sigui, l'explicació de la regidora és totalment correcta i impecable, però sí que entomo aquest tema d'aquest fenomen de la liquiditat. És a dir, sí que m'agradaria explicar que aquest mecanisme que existeix, que es diu mecanisme de pago a proveedores, és una mica una solució que dona l'Estat quan un ajuntament està col·lapsat i aleshores el que fa l'Estat és entomar aquests deutes per aquesta part, no? I dir, bueno, ja pago jo per tu si tu de moment no pots pagar i fem aquesta neteja perquè els proveïdors no els afecti. I jo, després d'estat, ja amb tu, concerto com negociarem com aquest deute. El problema és que precisament això va en base a préstec, importa uns interessos, importa tota una gestió administrativa per part de l'Ajuntament, com tu bé comentaves, Pau, que és fer un pla d'ajust, que és, al final seria com un sanejament financer, per dir-ho així, en la qual no té gaire sentit que estigui l'Ajuntament de Cubelles perquè el problema no és de liquiditat. De fet, precisament amb el tema que parlàvem abans, el fet de que l'Ajuntament de Cubelles tingui una posició molt privilegiada de fons líquids és el que ha permès jugar una mica amb aquestes necessitats quan hi ha hagut puntuals i que no afectessin de cap manera a la ciutadania. Per tant, la recomanació tècnica, i malgrat que la vam valorar, perquè el nostre objectiu és que els nostres proveïdors puguin cobrar-lo abans possible per assegurar un normal funcionament de l'Ajuntament i de tot l'entorn en el qual estem, sí que és veritat que no vam considerar que no tenia sentit contraure un préstec quan el nostre nivell d'endeutament és molt baix i sobretot quan no ho necessitem. Confiem en que, donat que les mesures són de caràcter organitzatiu i que aprovarem el nou pressupost i, per dir-ho així, estem en una tormenta perfecta sortint d'aquest túnel de manca de tècnics, manca d'aprovació del pressupost 2026 en temps,

0: i altres propis de lo que és la gestió del cicle en el qual ens trobem, perquè també s'ha de dir que al final no formem part d'un cicle electoral i per tant els anys on hi ha més activitat, hi ha més projectes i hi ha més tramitació administrativa és precisament aquest 2025 i aquest 2026, pues creiem que a poc s'anirà baixant aquest període de pagament a proveïdors. Precisament per això, o sigui, puntualitzar que hi ha dos tipus de mecanismes, hi ha el mecanisme obligatori, és a dir, si l'Estat hagués considerat que era una cosa molt greu, ens hagués inclòs directament en aquest mecanisme obligatori, però l'Estat sap que nosaltres no tenim un problema de liquiditat, per tant, el que hem fet és remetre'ns que hem d'aprovar totes aquestes mesures organitzatives, que és l'anàlisi que nosaltres vam entomar des dels serveis econòmics quan nosaltres ens vam incorporar, tots els tècnics i que està participant tot l'equip, i que de moment el que detectem és, com bé deia la regidora, doncs aquests punts calents que hauran de desembocar en fer una anàlisi de què està passant, per què passa això, millorar els circuits. Cada cop els criteris que tenim són millors, que és el que comentava abans la regidora quan se va incorporar la interventora, que jo comparteixo els criteris i crec que és un bé també per com funciona a l'Ajuntament, però com tota cosa nova i tot circuit nou té un període d'actuació que, per desgràcia, pues, ha coincidit dintre d'aquesta tormenta perfecta. Per tant, igualment, ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una puntualització perquè a vegades creiem molt en la burocràcia i és veritat que és el primer que rep la ciutadania, però també la burocràcia a vegades és una protecció. Això no eximeix que nosaltres hem de ser el més ràpid possible, però al final què passi per tants tècnics i per tantes safates que diem nosaltres i per tantes mans són ulls que revisen un mateix fet. Si només els pagaments els fes una persona i jo no, com a tresorera, no fos la que controla qui surt els diners, la interventora en què s'està pagant, al final perdríem una part d'aquest control que té l'administració i que és necessari perquè els nostres ciutadans puguin confiar en nosaltres els diners, perquè al final gestionem aquests diners per seva, per poder fer serveis, i és la part que té l'administració per poder controlar que aquests diners s'apliquen bé i que no hi ha cap tipus d'irregularitat. Tot i això, evidentment, totes les administracions formen part d'aquest circuit i és una obligació de totes, i algunes paguen a menys de 30 dies, o la gran majoria, i per això estem compromesos en arreglar-ho, però volem buscar una bona solució per no comprometre aquest bon control que es fa des de l'Ajuntament de Cubelles. Per tant, al final seria una recomanació, nosaltres estem treballant amb això, en tots els retiments que hàgim de fer, però dir que confiem en que a poc, quan s'instauri aquest nou circuit i que ja s'aprovi el pressupost, es anirà desencallant de forma progressiva aquest període de pagament a proveïdors. Mm.
1: Jo dos apunts informatius també, d'una banda que han llistat, igual que Cubelles, per exemple, hi havia Sant Pere de Ribes, que s'han fet públics tots els problemes que ha tingut amb la intervenció, fins al punt doncs, que hi ha hagut un expedient que els hi han... Que han tret l'interventor que tenien, l'han expedientat i, de fet, doncs, no pot tornar a treballar per l'Ajuntament de Sant Pere Ribes, i doncs, suposo que ha derivat d'això, han acabat també en aquest, no, llistat. I després que un ajuntament com Badalona, que multiplica per 100 o per 1.000 els recursos que té l'Ajuntament de Cubelles, és dels obligatoris adherir-se a aquest mecanisme de pagament a proveïdors, per tant, doncs, que són situacions doncs, segurament que no tenen res a veure amb l'Ajuntament de Cubelles, com ens estan explicant la regidora i la tresorera. Com hem fet amb el punt anterior, però també cal saber quines són les conseqüències. Aleshores, l'Ajuntament no s'adherirà al mecanisme, però haver acumulat, diguéssim, aquest temps en què doncs, s'ha anat apujant aquest pagament a proveïdors, aquest període mitjà de pagament a proveïdors, aquests dies, que és una dada pública, no?, que poden consultar també, potser, doncs, empreses o... No? Que potser tenen dubtes de si licitar o no a l'Ajuntament de Cubelles, pot tenir conseqüències, és a dir, si n'ha tingut i si pot tenir també conseqüències aquest període mitjà de pagament a proveïdors. Bé,
0: estàvem coordinant entre nosaltres.
1: Sí, amb...
0: Primer que parli la regidora i així mantenim l'ordre i jo ja faig les puntualitzacions tècniques després.
1: D'acord, bé, eren dues preguntes en una, també és culpa meva. Primer, ha tingut conseqüències o quines conseqüències ha tingut també doncs, tot aquest fenomen fins ara?
2: Bueno, nosaltres... s'estan traient licitacions a hores d'ara en tot aquest període que hem parlat de tot l'anàlisi, tota aquesta situació, aquesta tormenta perfecta, tot això, es continuaven llançant licitacions i es continuaven contractant, signant contractes de proveïdors amb l'Ajuntament de Cubelles. Per tant, un ajuntament que sí que té liquidesa, que a més és una administració pública, que les empreses que opten de vegades a les administracions públiques és, ja sé que no cobraré tan ràpid com amb una empresa privada, però sé que cobraré, tinc aquesta seguretat que sí o sí cobraré. No em pot dir l'Ajuntament de Cubelles, no, és que estic en quiebra i no em puc pagar. Llavors, ja pel fet de ser administració pública i per ser un ajuntament sanejat, tenim aquesta garantia de cara als proveïdors. Per això, a hores d'ara, doncs, estan tirant endavant licitacions, contractes, proveïdors que continuen treballant amb nosaltres i estan supercontents. Vull dir que no és una situació que impacta a tots els proveïdors de l'Ajuntament de Cubelles, sinó que és això, que impacta a alguns, és veritat que impacta a alguns, perquè és la realitat que és i estem per explicar-la, però també és veritat que això, que no té un impacte a tots els proveïdors, que molts proveïdors estan molt contents amb nosaltres, que tenim aquest sanejament, com ha dit la nostra tresorera, i això és garantia de pagament, i que molts proveïdors volen continuar, no han trencat contractes, no hem tingut un impacte així de ja deixem de prestar servei a l'Ajuntament de Cubelles. Això no ens està passant. I estem signant nous contractes amb nous proveïdors que han guanyat noves licitacions. Per tant, bueno, són casos molt puntuals. Com deia la tresorera, és una tormenta perfecta que ara, amb les eines que tenim, estem donant-li la volta i per això jo vull també puntualitzar, per això PSC i Comú Podem, que són els socis de govern d'Unitat Cubellenca, que també ho ha dit a Ràdio Cubelles el Dani de la CUP, per això es posicionen com es posicionen, per això es posicionen PSC i Comú Podem en una posició de confiança en aquest cas amb mi, perquè ho han dit obertament, en Unitat Cubellenca i en el govern i en el Departament d'Hisenda a nivell tècnic, per això es posicionen d'aquesta manera els socis de govern, perquè entenen tot això que hem explicat avui, entenen que no hi ha aquest impacte en molts dels proveïdors que treballen com nosaltres, que podem tirar endavant serveis importants amb proveïdors nous i, per tant, no hem de culpabilitzar ni tècnicament ni políticament, sinó el que hem de fer és treballar entre tots per reconduir aquesta situació el abans possible i és el que estem fent.
1: D'acord, per tant, però conseqüències en, per exemple, en els proveïdors que estan cobrant tard n'hi pot haver, és a dir, poden reclamar interessos de demora o això pot tenir alguna conseqüència d'aquesta mena?
2: Sí, a veure, quan hi ha en l'administració pública, en tot l'estat espanyol, quan un ajuntament a un proveïdor no paga en temps i forma, hi ha mecanismes que protegeixen aquest proveïdor i mecanismes que pot utilitzar obertament i amb totes les garanties també que serien els interessos de demora. Això és un mecanisme que està regulat, que existeix i que a l'estat espanyol, pues, depenent de quina situació hi ha proveïdors, depenent de quina situació es trobin, pues, que poden demanar això.
0: Exacte, s'ha de valorar el cas, normalment quan tenim alguna petició entra per registre d'entrada i aleshores es fa un expedient precisament de tresoreria valorant el cas on aplica i en el cas de que apliqui doncs es calcula aquest pagament d'interessos de demora i es tramita el pagament. Com diu la regidora, és un mecanisme perfectament regulat i que existeix i que està a l'abast dels proveïdors.
1: Com dèieu, però entre les conseqüències no hi ha hagut ningú que ha dit doncs deixo de fer aquesta feina per l'Ajuntament o abandono aquest servei o aquesta obra que m'ha contractat.
0: No, per un tema de pagaments no, també perquè quan entra el pagament normalment el servei està prestat, per tant ens trobaríem en aquest cas que tu comentes, Pau, si fos un servei recurrent, perquè un servei puntual, al final, quan entra la factura, i si s'ha vist la factura dintre d'aquest cas, ja s'ha prestat el servei. En tot cas, seria el que comentaves d'una renovació, però no hem vist diferències. Els òrgans gestors segueixen contractant amb qui ho feien més o menys, i qui al final té un servei recurrent, que és a qui més li ha afectat aquesta situació, perquè potser ens emet factures mensuals, sí que s'han posat en contacte amb nosaltres, però els hi hem explicat, i en quan s'ha pogut, perquè hi ha hagut crèdit o s'ha desencallat la situació, se'ls hi ha pagat i no hem rebut cap més informació per part d'ells.
1: D'acord, doncs crec que a més hem tingut bastanta estona per parlar en profunditat de totes aquestes qüestions, que potser per molts oients són potser molt tècniques o difícils d'entendre, però doncs també ho heu dit, com a administració pública i com a administradors de diners de tots els que ens estan sentint, doncs hi ha tots aquests mecanismes de control, de transparència, d'informació que van cap amunt i que doncs en aquest cas avui també van anar cap avall, cap a la gent, aquí a Ràdio Cubelles, i explicar doncs quina és aquesta situació. I també doncs la regidora Alexandra Corbillo també ha fet aquesta lectura política de respondre, no?, el que ha estat dient l'oposició aquestes últimes setmanes. Per tancar l'entrevista, no sé si voleu afegir res més, si hi ha cap conclusió doncs que ens pugueu fer arribar.
2: No, la veritat és que no, jo crec que ha sigut una entrevista molt transparent, en el sentit de que ens hem apropat amb un vocabulari que jo crec que pot ser entenedor. És veritat que són temes com molt complexos i molt com profuns a nivell tècnic, però jo crec que hem estat el més entenedores possibles, i agrair pues, a la nostra tresorera que això, que em repeteixo, que Cubelles té aquesta sort de tenir-la amb ella, que va guanyar el procés de l'oposició. I llavors jo crec que al marge de nivell polític, pues, que tenir tècnics d'aquesta qualitat humana i tècnica, pues, i que l'escolten també al ciutadà, que pugui escoltar-la amb ella, jo crec que dona que també aquesta pau i aquesta seguretat en el ciutadà, de com ella deia, no?, on van els meus diners públics, de quina manera es gestionen, i quan, a veure, que no em vull desmereixer jo a mi mateixa, però sí que és veritat que quan l'escoltes, no?, pues dius, ostres, pues que bé, no?, que hi hagin funcionaris així.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Alba González. També doncs agrair-te la visita a Ràdio Cubelles. No és habitual tenir tècnics ni tampoc els habilitats nacionals a la ràdio, és un fet bastant esporàdic o molt puntual. Bueno, per tant, moltíssimes gràcies per donar aquestes explicacions directament també a Ràdio Cubelles.
0: De res, o sigui, jo sempre m'agrada molt la funció pública, per tant sempre estic a favor de que els ciutadans puguin entendre què es fa des de l'Ajuntament per ells, i jo sempre que em convideu, encantada de venir per poder explicar a tota la ciutadania què fem des d'una visió objectiva de l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies també a Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda. Gràcies per atendre'ns i per donar-nos tota aquesta informació. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: nostra opció.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
4: Aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
3: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
3: Aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
2: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, tan sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
0: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: righteous. This one for the people here.
1: Molt, molt bona tarda. Estem aquí al sisè programa de Pilars del Vent i estem amb els meus col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I el Jordi Lora.
4: Molt bona tarda.
1: I avui li hem volgut donar una mica de protagonisme a un podcast també igual que nosaltres, però que acaba de començar, no té molts oients i tal, i hem portat els nostres companys de Quarts Amunt.
5: Què tal, companys? Com esteu?
1: No, realment, per qui no sàpiga, és un programa, és un podcast de ràdio que va, ara està a Sant Jaume dels Domenys, mm-hmm, i també fa el seu propi Spotify, que realment porta molt més que nosaltres i que té una trajectòria espectacular. I també ha vingut una mica per ensenyar-nos com funciona això, no?, de fer podcast.
5: Us podem ensenyar com no fer les coses.
1: Sí. Això jo també tinc experiència d'això.
5: Vale.
1: Estem amb l'Eduard.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
1: El Gerard.
5: Hola, companys.
1: I el Xams.
7: Bona tarda.
1: Ara, si voleu, els nostres oients ja ho sabran, però us expliquem una mica el funcionament de l'entrevista. Primer, el nostre company Nogui us farà les preguntes una mica més personals perquè la gent us conegui, així per crear una mica de vincle amb els nostres oients, uh-huh, i després farem una entrevista que volem que sigui més una xerrada amb vosaltres i parlarem de tot. Avui no serà una posició exacta del castell, parlarem una mica del món dels castells en general, una mica com la vostra visió, la nostra visió, a veure què podem encertar d'aquí.
5: Molt bé.
6: Molt bé.
2: Doncs comencem amb les meves preguntes, vale? Primer de tot, volem saber una miqueta què us porta la vida fins aquí, o sigui, i parlarem de què treballeu o de què volíeu treballar en un passat, i si creieu que el vostre treball actual o el que volíeu fer es pot incorporar al món dels castells.
5: Mm-hmm.
2: Que comenci qui vulgui.
5: Doncs Eduard, comença.
6: Vinga, començo jo mateix. Bé, en un principi soc tècnic elèctric i vinc del món de la indústria i, bueno, soc jubilat des d'aquest agost passat i, bueno, també dir-vos que se m'obre un aventall molt més tranquil, no tindré obligacions laborals i em puc dedicar més al que més m'agrada, que és el món dels castells. I llavors, doncs, bueno, si podem fer 5 cèntims de com va començar, per exemple, Quarts Amunt, en el qual, doncs, va ser un projecte que va
5: néixer... Bueno, notes que, clar, tu te'n vas per... O sigui, tu contestes... Jo venia a parlar de mi llibre, una mica.
1: No, sí, més endavant, si voleu, després de la segona part de l'entrevista podem parlar...
5: Fem-ho, no, si t'han preguntat de què treballes i ja estàs aquí traient pit de Quarts Amunt.
6: Bueno, jo explicava la meva història, saps que m'agrada.
5: No, ja.
6: I el deixem per la segona part.
5: Sí. Vinga, va, jo soc educador social i treballo en una escola de Vilafranca i es pot extrapolar perfectament una colla castellera perquè està ple de delinqüència. Llavors es pot extrapolar perfectament. Jo el que no volia era treballar. O sigui, jo quan era petit no volia treballar. Al final he acabat treballant d'algú que s'assembla. O sigui, jo faig veure que treballo i em paguen a final de mes, bàsicament.
7: No, jo ara mateix estic rebent una paguita del meu amic Pedro.
5: Tens tota la pinta de rebre pagues, sí. Tio.
7: Així, no, m'estic preparant també unes oposicions. I de petit volia ser mosso d'esquadra.
2: I creus que això es pot entrar al món dels castells?
7: Sí. Sí, sí.
2: En quin aspecte?
7: Agafo la baixa, tinc tot el temps al món.
2: Vale, okay. Parlant de no treballar, jo faig pedagogia, o sigui, més o menys el mateix estil. Vale. Següent pregunta és el primer record que teniu de castells, però no de dir he vist una diada, per exemple, nosaltres anava a la plaça de les Neus, veia els bordegassos, no. La primera vegada que vau veure un castell o una diada o una exhibició de pilars o qualsevol cosa, que vau dir? Això em crida, em transmet un sentiment, jo vull fer castells, vull ser part d'això.
6: Bueno, fem aquest ordre mateix, no?
1: Sí.
6: Jo vaig néixer a Vilanova i la Geltrú i el món dels castells va néixer amb els bordegassos de Vilanova. Sí. Jo devia tindre aproximadament uns 12 anys, 13 anys i vaig anar a una diada i em va apassionar. Vull dir, sabia que es feien castells, sabia com, però ho vaig veure aquell cop en directe i vaig dir, jo vull fer això. I efectivament va ser així. 2 anys després vaig anar allà a la Peixateria Vella, al carrer Unió, que és on hi havia els bordegassos, i jo anava allà a apuntar-me. I res més lluny de la realitat. Tu anaves allà i els bordegassos en aquella època, estem parlant de l'any 1975-76, pues, benvingut siguis i com més gent siguem, millor. Sí. I d'entrada, doncs, em van posar ja de quart, em va enganxar moltíssim. Una cosa és veure-ho i una altra és participar del món dels castells. I sempre et diré el mateix. Una cosa és anar a fer castells i una altra és ser casteller. Sí. Llavors aquesta paraula pesa molt. I sí, em va enganxar. I tinc l'honor de dir-ho després de tants anys que vaig fer un dels primers 3 de 7 dels Bordegassos de Vilanova. I el meu tarannà va començar allà.
5: Jo anava a classe amb el Soleil, l'enxaneta negra, del primer 3 de 9 de Bordegassos i tantes coses que ha fet. Jo me'n recordo que era petitó i allà al Cossetània venia molta gent a entrevistar el Soleil. I jo deia, que cabron, el Soleil, tio, que tothom parla amb ell. Què collons fa el Soleil? Fa castells. I dic, pues jo també em vull fer. No perquè m'agradessin, sinó perquè volia que m'entrevistessin. Era per això.
7: No, jo mai havia vist els castells. I un dia pel carrer em va vindre un home major, el Pep Arguí. Hòstia, és petitó allí, prim. Un dia el portaré cap a assaig. I aquella mateixa nit va vindre cap a casa meva i em va portar. I des d'allà fins ara.
2: Vale. La següent pregunta va una mica relacionada amb les coses que heu dit, que és què et va adentrar al món dels castells?
6: Perdona, m'ho pots repetir?
2: Què et va adentrar al món dels castells? O sigui, alguna persona en concret, un grup d'amics...
6: Sí, normalment... Fer-te
2: el xulo i que et fessin entrevistes...
6: Normalment, o sigui... Bueno, el meu fill és així també. Abans m'ha tallat les orelles, jo també t'ho puc dir, li encanten aquestes coses. Vull dir, ell és molt farandolero.
5: No, no t'han preguntat per mi,
6: Però jo puc manifestar-ho. Bé, evidentment va ser no sols jo, sinó la colleta de la Geltrú, perquè, a veure, a part de Vilanova, jo soc geltruenc, i potser fora de Vilanova aquestes coses no sonen molt bé, però el meu sentiment és geltruenc. Llavors, la colleta del col·legi, i vam dir, hòstia, anem-hi. Hòstia, l'Eduard hi ha anat, i llavors es van anar doncs, 3 o 4 més. Va ser a nivell de colla.
5: Sí, jo també. Les amistats, al final, t'adentren una mica al món dels castells. Sí.
7: Bueno, a mi em va portar el Pep, així que fou més.
2: Ara passem a les preguntes que ha dit que són més rares. ¿Vale? El context d'aquestes preguntes és la primera és meva i les altres 3. Jo els dilluns, ara ja no perquè faig casalet, feia de monitor a un estat escolar de multiesport. I un dia els vaig preguntar, diu-me 3 preguntes que li faria a una persona nova que no coneixeu de res. ¿Vale? Això és el context d'aquestes preguntes, però això ho veureu ara com que diuen que són rares, però bueno. La primera que és meva és el moment de començar la diada, ara mateix, i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
6: Bueno, cap dels llocs que has dit tu. Llavors, degut al meu excés de pèl, com podeu comprovar, no tinc moltes més opcions que aquestes. Vull dir, els canells no em faria cap utilitat, a la faixa tampoc, perquè porto 2 faixes, és el cap. Bé.
5: A la faixa no te'l fiques perquè no et lliga, cabrón. jo a la faixa.
7: Jo de cinturó.
2: Vale. Ara, les següents preguntes. Si fossis un gelat, de quin gust i per què?
5: Estratxatela.
2: I per què?
5: Perquè està boníssim.
6: De maduixa, perquè m'erotitza.
2: Vale.
7: Jo crec que de pistatxo.
2: I per què?
7: No sé.
3: Perquè sí, no es diu pistatxo, es diu fastuc.
2: Jo estava intrigant, eh?
6: Bona cançó aquesta, ja.
7: Sí.
2: Bueno, seguim. Nivell, ja heu vist, eh? Nens de primària. Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animal seríeu?
6: Seria un Tyrannosaurus rex.
5: I això?
2: Per què?
6: Perquè em coneixes sobradament. Soc un toro embolat. Ah. A més, hi ha castells, jo, Gerard, que... Soc un toro embolat, ja està.
5: Vale. Jo seria... un lleó.
6: Sí. No, és real, aquí, és real. Aquí,
2: no t'he fet ni una persona que respon un lleó,
1: Aquí el Chams es riu, per què, Chams?
2: Chams, tu què series?
7: No t'he pintat un lleó. No.
5: Tio, portes endins, puc semblar un lleó.
1: Tu, Chams?
7: Un leopardo.
5: Ah, sí.
2: Per alguna cosa en concret o per no repetir lleó?
7: I per no repetir.
5: Perquè és el primer que li ha vingut, sí, igual sí, que el pistatxo.
7: No, igual.
2: Bueno, de normal, sempre fem que el convidat anterior deixi una pregunta pel següent, sense saber qui venia. I dona la casualitat de que la pregunta...
1: Crec que falta una pregunta, que és la que tothom sempre espera.
5: Sí. Jo esperava una pregunta.
2: Sí. Però, anava a deixar-la. Perquè ja la té preparada. Llavors...
7: No, la tinc.
2: No? Et tiro ja i després tiro l'altra.
7: Sí.
2: Vale.
7: Com vulguis.
2: Quina pedra seríeu?
7: Vinga, Eduard.
6: Quina pedra seria? Jo et diré per què. El safir. I et donaré el motiu. Perquè és un mineral molt transparent i molt clar.
5: Hòstia, tio.
6: Soc ton pare, tinc molts més
5: jo,
6: anys que
5: jo és que de pedres no hi entenc molt, eh?
6: Gens.
5: Jo et diria aquestes de riu, saps? Que les tires i... Aquesta.
1: Tercera persona que ens diu pedra de riu.
5: Sí. Hòstia.
2: No. Tercera o quarta?
3: Tercera.
2: Sí. Tercera. La Yagüe va dir també.
1: I la Núria.
3: La Núria.
2: La Zazu.
3: No, la Zazu va dir a Volcà.
2: Ah, sí. Perdona.
7: Volcànica.
2: Nah. Bueno.
7: Digue ara, per què o no?
2: Per què?
7: Perquè em calento massa rap.
2: Iepa. Aquesta és la resposta que em vas donar a la postdiada?
7: Mentira, no.
5: Potser, tot el que et digués al xample, ja no creguis res.
2: No.
7: Si no te'n recordes de la postdiada.
5: El que es calenta...
2: Jo sí. La resta no.
1: Hòstia. Jo he de dir que no me'n recordo tot, però no...
7: No, te'n recordes del McDonald's de les 12:30?
2: Va ser Burger King al final?
1: Va ser Burger King.
2: No patrocina ningú, però encara tinc les corones a casa.
1: Sí, jo també.
2: La pregunta, ara sí, que ens va deixar la Olga, i crec que és molt convenient per vosaltres, què n'opineu d'aquesta diada de colles campiones? De fer diada de mirar que xulos que som.
5: Sí. Contesto jo?
6: Sí, Gerard, sí. Fes.
1: Ui, tinc més poques.
3: El marrón per tu. Altres,
5: eh? A veure, intentaré ser concís. Vale? Nens del Vendrell és per tothom conegut, que és una colla que no em cau bé, com a concepte. Vale? Actuen com si fossin una colla més gran del que són, en tots els sentits. Però van actuar la primera diada de Quarts Amunt, i per nosaltres va ser molt important que vinguessin, no només perquè es tiressin pel cap el 4 de 8, sinó perquè es van quedar al postdiada, i és una cosa que nosaltres agraïm molt. No? Això de les diades campiones del concurs, realment... continua una mica la filosofia aquesta del Vendrell de voler aparentar més del que són. Sí que és una colla campiona del concurs quan hi havia quatre colles. Sí. Tampoc era molt complicat guanyar aquell concurs, però l'han guanyat. Sí. Llavors, segueix una mica la línia aquesta del quiero y no puedo vendrellenc, sota el meu punt de vista. Sí. Tot i això, ara que sàpiguen els nens del Vendrell que me'ls estimo una miqueta més que abans.
7: Bueno, jo no, eh?
2: Per què?
7: No, rivalitat.
2: Ah, vale.
1: Però perquè... sana o no?
7: Bueno... La colla em cau malament, però la gent que hi fa castells no.
1: Bueno.
7: Perquè van de llestos i a vegades...
2: Entenc aquest sentiment.
7: Sí, no?
1: Sí, aquí crec que tres compartim el mateix sentiment, però amb una altra colla.
7: Una colla que a mi em cau molt bé, eh?
2: Podria ser.
7: Podria ser, no?
1: Podria ser. No diríem de quin color groc terrestre, no. Però...
5: Ah, no us molen, eh?
1: No, som de Vilanova, però no...
5: Ah? Vale.
2: Ja no m'he quedat tot.
5: Vale. Sí. Padrins vostres.
1: Sí.
5: Està bé.
1: I la gent que fa castells allà,
2: bueno,
1: la gran part, ens cauen perfecte. Bueno, són col·legues nostres, amics de tota la vida.
5: Vale.
7: I tu, Pol, fotògraf personal, no?, d'ells, també?
1: De totes les colles.
7: Ah, vale.
1: Totes les colles on pugui tindre diada. De fet, bueno, l'altre dia... Colles
7: anar... i seguidors també, no?
2: Colles, dracs, xarangues, el que sigui.
1: Ostres, sí, que sempre on pugui anar.
3: Pol aniré. Fotos.
1: Boda,
3: bautizos, enterros...
1: Hi ha una diada de on va actuar Sitges, amb Xiquets de Tarragona i la Vella.
5: Vale.
1: Massa lluny de casa. Tenia una diada a 2 minuts de casa i dic... Pues,
5: vas a fer fotos a Sitges, tio?
1: No, anava a anar. Però al final vaig anar a Vilanova.
5: No, perquè puc aixecar-me ara mateix i marxar, eh?
1: No, jo a Sitges també tenim aquest... El mateix sentiment el tenim.
2: Com ja hem acabat les meves preguntes, podem obrir aquest meló. Podem parlar-ne aquest meló.
6: Jo no he donat encara el meu parer referent al tema. I crec que pot aportar moltíssim. Competició? Sí. Soc una persona en el qual soc molt positiu en aquest sentit i que això aporta a tot el món casteller, aporta il·lusió, aporta coratge i que totes les colles, vale, no s'adormin amb els seus castells. Però també soc molt autocrític. Concurs, totalment a favor, com he manifestat, però que les colles siguin conscients de que què volen portar a plaça. Cada vegada... Som més usats, som més atrevits i colles en un principi que realment doncs encara no tenen un assoliment d'un 4 de 8, vale? Podem arribar a fer-nos de mal.
5: També hem de dir que dins del Vendrell sí que van caure del 4 de 8 a la diada de Quarts Amunt, però van honrar la plaça, és a dir, el mes de març que et vinguin a plaça i et portin un 4 de 8, se'l van fotre per barret, però olé, de voler portar aquests castells a plaça, també compartien plaça amb Castellers de Terrassa i amb Vilafranca. Sí. Vilafranca et va fer la primera clàssica de la temporada a la nostra diada, sí. I Vendrell, doncs, pel seu tarannà, no? Doncs va voler
7: una mica a Vilafranca. Es van picar una mica amb Vilafranca, també.
5: I van caure.
1: Doncs ara que ja has obert una, mica el meló que tenim sempre aquest programa, que fem una pregunta. Sempre la fem al final, però ja que ho ha dit ell, tenia una pregunta. Sempre al món dels castells hi ha una pregunta des de fa molts anys que es va repetint, que és els castells, que són? Una tradició? Un esport? Què opineu vosaltres?
2: M'ha robat la pregunta, eh?
1: Sí, sí.
5: Ah, és bona pregunta.
6: Molt bona pregunta.
3: I estem empatats, aleshores.
7: És el meu meló que obro
5: per
7: sempre.
5: Per mi són tradició. Mm-hmm. És algo nostre. Els castells són país. I últimament s'estan portant una mica cap al tema de l'esport. Mm. Però qui entén els castells, qui porta els castells dins, entén que són una tradició, que cada cop s'estan portant més cap a l'esport amb tot el que això implica, que és competitivitat,
1: professionalitat,
5: professionalitzar-ho tot plegat. Veus gent que està realment molt, molt, molt fort. Al final els castells, sí, els feien pagesos, i els pagesos estan forts.
1: Sí.
5: Però estan forts de gimnàs, no, sí, de treballar al camp.
1: Ho hem dit molt aquí, que sempre hi ha també una pregunta, quan fem els nostres convidats, és tu, per la teva posició, t'entrenes d'alguna manera per fer aquesta posició o no? Després, si voleu, obrim, acabem aquesta pregunta.
5: Per mi són tradició, l'únic que cada cop s'estan portant més cap a l'esport, i això té parts bones i parts dolentes. La positiva seria segurament doncs que s'estan aconseguint fites segurament inimaginables, i la dolenta és que aquesta competitivitat, que al final també és intrínseca nostra com a gent castellera, que en som uns autèntics picats, també s'està portant a l'extrem, i això fa doncs que de vegades es portin coses a places que són un sense sentit.
6: Molt bé, Gerard. Bueno, jo ho simplificaria tot una
5: Gràcies.
6: Miqueta més ràpid.
5: Gràcies, tio.
6: M'encanta no estar a quarts amunt, sí, perquè em sento més lliure, sí, si més no, de no tindre tot costat.
5: És que aquí és com molt democràtic tot.
6: M'agrada, sí, sí, em trobo relaxat, cosa que a quarts amunt no ho estic.
5: Bueno, precisament la gent ens escolta perquè no tens un micro.
6: Llarga vida a Ràdio Cubelles i un rem a Ràdio Cubelles. Sí. Llavors, l'opinió de l'Eduard és una, molt ràpida. Els castells són vida. Els castells és la meva vida. No coincidiria jo la meva vida personal sense tindre relació amb el món casteller. Ja pugis, no pugis, estiguis de tronc, estiguis a la pinya, és una forma de vida i t'adaptes amb aquest món. I més encara profunditzaré una miqueta, trencar una punta de llança des de que ha entrat la dona al món casteller, que no fa tant, aquests castells no ens oblidem, i aquí dono honor i veu, aquests castells que s'han fet de 10 pisos i pilans d'aquestes característiques i castells amples, si no hagués sigut per les dones, nosaltres no haguéssim fet mai aquests castells. Per tant, un aplaudiment per l'entrada de les dones, sí, al món casteller.
5: Em permeteu un moment?
1: Sí.
5: Sí? Està molt guai el que has dit. De fet, vam portar la Maya Comas i ens ho va estar explicant. Està molt bé que repeteixis el mateix que va dir ella, però... No, escolta'm un moment, però tu t'han fet... És que, tio, estàs contestant el que et surt de la cigala. Tot el rato. No t'han preguntat això, tio. T'han preguntat que si els castells són esport o són tradició, que està molt guai ara que vulguis quedar bé amb l'audiència.
6: En Ràdio Cubelles hi ha una llibertat total.
5: Vale, però
6: això 40 anys enrere, això és...
5: Però com a mínim, ja que ens conviden, podies respondre que et pregunten, com a mínim.
7: Ho deixem que són tradició i ja està.
6: És correcte, no és incorrecte? M'extralimitat...
1: És el que hem dit aquí. Aquí fem preguntes, però que sigui una conversa. Estem al bar d'abans, hem vingut al bar d'aquí davant, estem al mateix. No tenim serveis a la davant, però estem igual.
5: Podria contestar el que li pregunten, no?
6: Vinga, va, filaré una miqueta més prou. Va, vinga.
1: Xams, tu què opines?
7: No, tradició.
1: Tradició també.
2: No opina res, jo tradició.
7: Ahí se queda.
1: Xams també és de poques paraules, no?
6: La contrapartida de l'Eduard.
7: Sí.
1: Doncs, si voleu, ara sí que explicar una mica... També us hem portat aquí perquè parleu del vostre programa de Quarts Amunt, i també una mica, si voleu, també explicar la història, com ha començat abans l'Eduard.
6: Jo començaria, si em permets. Sobretot, a l'inici ho deixaré amb el director, que és el Gerard, tot de la part però de la història de l'inici, no. Sempre ho diré i ho manifestaré mil vegades. Quarts Amunt va començar no com un joc, sinó com una inquietud. Josep Maria Chema, que era i és el cap de colla dels Minyons de l'Arbós, després d'un ensaig em va dir: Eduard, escolta, mira, que tenim una hora i mitja aquí a la Ràdio Morta, que ha quedat d'això, ja hi feia un programa de ràdio, però ja fa molt de temps que no es fa, i ostres, et veig una persona dinàmica per poder fer això, coneixo molt el teu fill, i ostres, vosaltres veniu al món també de la radiodifusió, i hòstia, m'agradaria molt que ho fessis. Bueno, ja et diré alguna cosa, Josep Maria, ja... Ostres, però me'n vaig anar cap a casa i vaig dir: això m'agrada. Això m'agrada perquè, si més no, poguéssim donar veu amb algú. Sí. Però sí, m'agrada. Li vaig dir amb el Gerard, i bueno, jo sé com és el Gerard. Llavors jo volia fer una ràdio molt de la tia Maria, una ràdio local, com era i qui és, la ràdio de l'Arbós, i fer una coseta d'una entrevisteta amb el casteller tal. I va començar per aquí. El Gerard, que és una persona no inquieta, no, sinó lo següent, ell anava moltíssim més enllà, en el qual jo aquesta visió no la tenia. I Quarts Amunt va començar d'aquí. Què era? Què era i fins on hem arribat? I això sí que és el pas sagrat nostre. Quarts Amunt és sinònim de donar veu i vot a totes les colles mitjanes i petites d'arreu del nostre país. Ja siguin des del Delta de l'Ebre, ja sigui des de Vandellós fins a les bandes de Gironi, on te faci falta. Nosaltres sempre estarem al seu costat, perquè de les colles grans se'n parla sempre. De les colles petites no se'n parla mai. I els mitjans de comunicació, vale, és el gran repte que nosaltres tenim. Se'ls té que donar veu, perquè de les 100 i pico de colles que hi ha, el 90% de colles que hi ha són les colles mitjanes petites.
2: Vull que t'he fet apropar-te, perquè ahir vas donar una dada de colles de 6 i colles de 7.
4: Ah, sí, que en aquesta temporada que ens trobem, que la veritat està sent impressionant en quant a nivell, ara mateix, al baròmetre casteller, hi ha més colles de 7 que colles de 6, pràcticament.
5: Flipa. Hòstia, això no havia passat.
4: Sí, estem... Crec que si... Que no les vull menyspreu ni molt menys, però si traiem a les colles que estan fora de Catalunya, tenim més colles de 7 que colles de 6 actual.
5: Aquest cap de setmana passat, colla castellera del Baix Montseny va fer un castell de 7. Quarts Amunt. Quarts Amunt és l'hòstia. Quarts Amunt és el programa per dades, per xifres, líder en el món casteller. Ens escolta més gent a nosaltres que RAC1, que Catalunya Ràdio, que TV3. L'any passat, en 8 mesos, vam fer 1.300.000 reproduccions i aquest any, en 3 mesos, en portem més de 500.000. És una bogeria. I escoltant l'Eduard, qualsevol ho diria.
6: Té el seu puntat.
5: Llavors, Quarts Amunt va començar com ell, t'ho faig molt resumit, eh? Sí, va començar per donar veu una mica a la nostra colla, Minyons de l'Arbós, o la que era la nostra colla en aquell moment, per intentar sumar i aportar el nostre granet de sorra. Com que de castells no en sabíem fer, doncs parlar sí, doncs almenys intentar fer alguna cosa per la colla. Això va anar creixent, fins al punt de trobar-nos on estem avui en dia, que la tercera temporada de Quarts Amunt està trencant tots els reptes. Si hem fet alguna cosa que no havia passat mai a la història, que és un mitjà de comunicació vagi i organitzi diades castelleres. I ja en portem dos.
6: Cal manifestar, Gerard, que es té que dir... Ja, perquè els audients també ho sàpiguen, no estem a Ràdio Arbós ja,
5: no.
6: Estem a Sant Jaume dels Domenys, sí. En el qual cal manifestar de que es van rebre amb els braços ben oberts.
5: Clar, allò és una ràdio que pertany a la xarxa de comunicació, que, i té el bo de la xarxa, que és que té uns estudis de l'hòstia, i té la part també bona, que és que ningú ens talla i ningú ens diu el que hem de dir, perquè si no, no ens escoltaria ningú, tampoc. Clar, cada programa que fem és una autèntica bogeria.
1: Sí, cada programa també jo els escolto bastant i és únic.
5: Sí.
1: Porteu coses diferents i cada colla té la seva pròpia visió.
5: També el tema que diferencia, jo crec, Quarts Amunt d'altres podcasts o altres programes és que nosaltres fem un programa realment especial de cada colla. I fer un programa setmanal d'una hora i mitja dedicat només a aquella colla castellera i fer-la sentir especial costa molt i és moltíssima feina. El que ha portat això és, bueno, doncs, que tenim patrocinadors darrere que ens permeten fer, doncs, aquestes bogeries que fem. I avui us donarem una primícia. Vinga, quan vosaltres ens digueu. Per vosaltres,
1: quan estigueu preparats.
5: Vale, doncs preparats, des que he arribat, que estic preparat jo. Si Quarts Amunt, aquest any, el mes de setembre, el 19 de setembre, s'ha dit així, en petit comitè, però ja ho podem anunciar aquí, que ens està escoltant moltíssima gent. Nosaltres recuperarem l'essència del concurset que es feia a Torredembarra. Creiem que el que es fa a Torredembarra ja no és un concurset, des del moment en què les colles et fan torres de 7, castells de 8, 200 persones a plaça, ja no són colles petites. Nosaltres volem recuperar l'essència del concurset dels castells de 7. del que et fa el 5 de 7 et guanya, el que et fa el castell amb el Pilar et guanya. Sí. Nosaltres ho recuperarem. Aquest any començarem el 19 de setembre a la Bisbal del Penedès i on, si tot va bé, portarem a Figaflaues per la nit, també. Llavors serà un dia màgic amb entre 8 i 10 colles que no es classifiquin per la jornada de concurs de Torredembarra, tot i que hi ha colles que ja ens han dit que volen entrar al nostre concurs, tot i estar classificades a Torredembarra. No direm quines. Nosaltres ho recuperarem el dia 19 de setembre a la Bisbal, a la plaça de la Societat, on el doctor Robert, on es fa la festa major a la Bisbal, allà es fa el concurs, amb dinar popular marca de la casa, com sempre, amb festa fins ben entrada la matinada. Un dia per recuperar.

0: entrar, va al concurs perquè també té sí. alguna data allà. Totes les colles cobraran, totes les colles que vinguin cobraran més del que es cobra a Torredembarra. Això també és un detall, no? Que tanta pasta que té el concurs, sí. que no se les gastin només amb les quatre de dalt, sinó que les petitones també puguin emportar-se un pellizquito a final d'any. No? Doncs nosaltres, que sabíeu que totes les colles que vinguin cobraran més del que es cobra a Torredembarra. Us cuidarem més del que es cuiden a Torredembarra i us ho passareu millor que allà, així que puta mare tot.
1: Hi ha una cosa que voldria puntualitzar. A veure, no es tracta de... I això el Gerard i jo, i tot l'equip directiu ens ho hem parlat. A veure, no es tracta de competir amb ningú, però sí de ser fidels amb el que és Quarts Amunt. I ara ho podem manifestar. Quarts Amunt s'ha consolidat i tenim que ser fidels a el que hem sigut sempre. Veu i vot a les colles petites. Què representa per una colla que hagi quedat arran de poder-se classificar per anar al concurs de Torredembarra i que no hagi pogut anar-hi? Perquè cada vegada és més complicat, el company ho ha dit molt, molt bé, de que s'estan fent uns castells que dius que és al·lucinant. Sí. I per anar al concurset hi ha gent que t'està fent un 4 de 8.
2: Sí, sí.
1: Què és el que vol 4? Què és el que vol Quarts Amunt? Pues que la colla que em fa a mi un 3 de 7 o que li costa fer un 3 de 7 o que a mi em faci una torre de 6 o de 7, tingui la il·lusió d'aquella setmana va al concurs. Quin concurs? A competir. Anem a competir, perquè competir ens agraden tots.
2: Sí.
1: I que tinguin opció de guanyar un premi. D'estar de tu a tu, parlem de que sigui els Minyons o la Bisbal o qui sigui, el Foix, vale? Que diguis, anem al concurset de Quarts Amunt i anem a guanyar. Per nosaltres se'n posa la carn de piel de gallina.
0: Bueno, de fet, vosaltres vale? Que esteu fent castells al Foix, ja en vam parlar... amb sí. l'Àngel també i a la Diada que van fer i tot, era un secret a voces que es diu,
2: sí.
0: bueno, Foix ja ha manifestat que si es classifica venen segur, així que ens trobarem per allà, segur.
2: S'ha de divertir amb la tècnica, però tens aquí test de la tècnica, que segurament votaran que sí, o sigui que...
1: Home, falta bueno, ja us hem donat una primícia, 4. També. Eh?
3: Sí, 4. Aquí també és que tant
0: és tècnica. Home, Magí, és que si votes que no, tio, vindrem a buscar.
1: Si més no, Ràdio Cubelles avui té una primícia.
0: Que ets del Gionat.
1: Creiem que a nivell casteller és una molt bona primícia.
3: I ja podem anunciar.
2: Un aplaudiment i moltes gràcies per deixar-ho aquí al nostre podcast.
3: I a tots els oients de Ràdio Cubelles ja us podeu començar a reservar el 19 de setembre perquè si anem, anirem tot Cubelles a...
2: Sí, ja fer pinya amb
0: vosaltres. Ha de ser això, ha de ser això.
4: Bueno, ja això que m'ha dit el Gerard de espero que no votis que no. Jo votaré, aquests de la tècnica em poden acompanyar, si tenim la suficient gent per anar. Mm. Per tant, ara mateix, com això en retransmeteix el dimarts... a l'hora que estem fent assaig.
3: No, perquè no tenim assaig dimarts.
4: No tenim assaig el dimarts, però bueno, aquest dijous sí que hi ha assaig i després tindrem, segurament reprendrem els assajos.
2: Sí.
4: Per tant, si voleu anar al concurs de Quarts Amunt, jo vindria assaig.
0: Ben dit.
2: Què més que una jornada de castells, festa després, dinar... Clar, serà el concurs per matí, tarda?
0: Matí. Començarem sobre les 10, més o menys, acabarem migdia. Dinar a Pata Negra, dels que fem nosaltres.
2: Com l'altre dia.
0: Sí, després sí, sí. Música durant tot el dia fins a arribar a la nit amb els superconcerts.
3: 19 de setembre és diumenge,
0: dissabte.
3: No? Dissabte. Mm.
2: Doncs molt bé per l'exclusiva que heu deixat aquí. També nosaltres també us volíem agrair, perquè la nostra idea de fer aquest podcast també venia una mica influïda per vosaltres, perquè som molt dels castells, i el Nogui ho diu, nosaltres... ells sí que han entrat fa més poc aquest món dels castells, és dos, però clar, nosaltres, des que van entrar, estàvem tot el dia parlant castells. Mm. Si no assaig, era per el grup de WhatsApp que tenia i tal, i em diu, hòstia, per què no fem aquí? Va ser una idea que va sorgir l'any passat, no vam poder fer per falta de temps, i aquest any vam vindre una entrevista amb el Pau, aquí a Ràdio Cubelles, per al Castells del Foix, per la idea que vam tindre amb Urdagasso, Jove de Tarragona, i Nens de Vendrell. I va dir, hòstia, algun oient que vulgui fer aquí un programa de castells i tal, va ser un... aquí tenim una idea, i a la setmana estàvem gravant el primer programa. I també sí. Volem donar-vos les gràcies per això, perquè jo crec que la difusió que fa Quarts Amunt del món dels castells és suficient per donar veu a això, com dieu vosaltres, a les colles petites i mitjanes, que són més del 60-70% de les colles del món dels castells.
0: Està molt bé el que feu. De fet, nosaltres som uns romàntics i creiem que en un món tan accelerat com el d'avui en dia, poder-te prendre una hora al dia o a la setmana, una hora i mitja a la setmana per parar, prendre't una copeta i escoltar un programa de ràdio, creiem que és algo que s'està perdent. La gent viu en la immediatesa aquesta d'un clip que dura més de 30 segons i el passa, no? Nosaltres podríem fer clips virals cada setmana i no ho fem perquè preferim escoltar, que la gent escolti un programa una hora i mitja a la setmana.

0: Coses que feu com les que esteu fent vosaltres, iniciatives com aquestes, hòstia, nosaltres us aplaudim i us recolzem i teniu tot el suport de Quarts Amunt pel que necessiteu. De fet, hem vingut avui aquí per donar suport i que sabeu que podeu comptar amb nosaltres pel que necessiteu i el que us faci falta. De fet, ho feu bastant millor que nosaltres.
1: Bueno, això...
0: Sí,
1: bueno,
0: no,
1: això ja es diu massa.
0: De veritat, i que aquí estem pel que necessiteu.
1: I nosaltres podem ajudar menys, però també... Jo, per la meva part...
0: Home, vosaltres vau ajudar moltíssim al postdiada de Quarts Amunt, sí, que sí. Això... Crec que no se n'hauria de parlar, perquè aquesta gent, al final, són els coneixen per aquí Covelles i tampoc parlarem de com anaven, no?, aquell dia.
1: Bueno. Anàvem suficient bé per poder recollir... Que és
0: sí, anàvem lo suficientment bé per recollir, però no lo suficientment bé bueno, com per parlar.
2: Puc dir
0: no,
2: que un d'ells... Sí. No es va mordre de la barra fins que...
3: Antonio,
0: gran personatge.
2: Antonio no va parar fins que li invités a quatre xupits.
3: Jo diré una cosa a favor de l'Antonio i de nosaltres, que és... Teniu molt de material de les barres, de gent ballant i demanant, que
2: sí.
3: Som nosaltres.
2: Sí.
3: I també l'Antonio demanava...
2: Unes 10 o 15 barpis i 15 flexions, crec que
3: era. És que va haver un moment que jo només veia que li proposava reptes, els feien i xupito.
2: Sí.
3: I no parava. Aquest bon home, mitja hora intentant, amb un cubat, donar-li la volta i que no caigués, i li va caure dues vegades.
1: Sí.
3: No?
1: Però estic al vídeo. Vaig sortir al vídeo. Per això
3: vaig
1: sortir al vídeo.
2: Però a l'hora del barpis tampoc no va sortir, eh?
1: Sí, se'l vaig fer jo.
2: Els barpis no van sortir.
1: Home, gràcies, el vaig fer jo. Mira com no, Champs, que no se'n recorda.
2: No, però al vídeo no, El vídeo no.
1: El vídeo no, perquè vaig fer el barpis.
0: Estem parlant que unes... Quanta gent ha vist allò? 15.000? 14.000?
1: Sí, m'ha vist amb el ratxo fent molt tronc.
0: Exacte.
1: Sí, aquí vergonya tenim molt poc. Per almenys jo...
0: 14.000 per setmana, està bé.
4: Més exercici que barpis va fer després de la festa, recollint les barres.
5: El que és preocupant, també bé, evidentment l'edat que jo tinc no és la d'ells, o la d'ells no és la meva, i això jo no ho vaig veure. Sí. Perquè tinc unes limitacions físiques que cap a les 8 de la tarda li vaig dir, Gerard, no em trobo bé, me'n vaig cap a casa perquè estic molt cansat de tota l'organització i no ho vaig veure. I després l'endemà em diu, papa, va ser una bogeria. Sí. Dic, mira't això. Dic, Gerard, quina imatge? Els altres mitjans de comunicació, com vegin, dirà, Quarts Amunt és sinònim d'alcohol,
0: sí.
5: És sinònim d'orgia,
0: sí.
5: O què collons fan aquests de Quarts Amunt?
0: El tema és...
3: I visca la gasolina.
2: La gasolina.
0: Per què la gent, preocupant. Algun dia hauríem de fer com un test de per què ens escoltes. Perquè al final...
5: Sí.
0: No, clar, sí. Per què ens escolta la gent? Doncs segurament perquè és una mica d'aquesta monotonia castellenca, diguéssim. Sí. Perquè la gent que parla de castells, tots aquests polla vieja, que dic jo, que parlen de castells, no cal parlar sempre de folres i manilles. No cal parlar com un avorrit. Es pot parlar, estem al 2026 i podem parlar de castells des d'una vessant més d'humor, més desenfadada, no? Sí. Bàsicament perquè la joventut és el que vol. No li expliquis com es col·loca... una crossa, que està bé també que ho sàpiguen.
5: Però cansa, Gerard, això.
0: Però clar, el típic Pep Ribas, no? Hòstia, tio, que pesat que ets, col·lega. Que està, que sí, que en saps molt de castells. Ja t'ho han dit 50.000 cops que en saps de castells,
5: ja
0: però
5: dit, Pep,
0: avorreixes,
5: sí.
0: Tio. Sí. Doncs potser donar-li un toc més d'humor a la gent li agrada, no?
5: Sí, no? És que
0: o potser no ho sé, potser ens escolten perquè surts tu, és que no ho sabem. Per tant, un dia ho preguntarem.
5: No, tens tota la raó.
0: I qui diu Pep, diu Santi Terraza i companyia.
1: Sí, jo d'aquest personatge no...
3: Obrim-ho. Pol, quin dia és avui?
5: Avui ho podem fer, que no estem...
3: Jo vull fer una pregunta. Pol, quin dia és avui?
1: 15 de juny.
3: Què va passar fa un any?
1: La dia de la graella dels bordegassos de...
3: I què es va retransmetre per Canal Blau? Va ser el primer capítol de què?
1: El segon.
3: El segon capítol de què?
1: D'Intent Valid.
0: Intent Valid.
3: I quants capítols va durar?
2: Dos.
3: Vale.
1: El pilot i el primer.
3: I per què no va durar més, Pol?
1: No, res, perquè no vam ofendre una colla veïna i no es podia permetre a la revista Castells.
4: Va ofendre Covelles?
1: No, a l'altra.
3: A Roquetes?
1: Senglars de Canyelles, tampoc.
0: Senglars de Canyelles, eh? Hòstia, això és un...
6: Nova colla.
3: Això ho sabíeu o no?
0: Sí, ho sabíem.
5: Sabem alguna cosa. No, Gerard, controla.
0: No, tio, està bé. Bueno. Són tots, o sigui, és el projecte Hombre fet colla castellera. Sí. El rotllo és aquest. Nosaltres, com va passar això a Intent Valid, ho vam dir a la ràdio.
1: Ho vam escoltar, ens va passar
0: perquè aquest paio que es pensa que és? El padrino. Sí. Tio, tu tens 60 i pico d'anys i tens un compte de Twitter dient-te que ets jove, saps? i dient sí, no, que t'aniràs sí. a les casernes a derrapar amb el bus. Sí, tu sí, saps sí. amb qui estàs parlant? Que la gent de Bordegassos són delinqüents, Santi Terraza. Massa. Que tu estàs molt bé al teu palauet de Sitges, sí. tio, però estàs parlant amb delinqüència. Sí, sí o no?
1: Sí, sí.
3: No, no vol un orgull que Bordegassa en contra.
0: No, no, no vulguis. No, no, no vulguis, que, això. I que Bordegassos s'ha canviat molt. Jo et parlo, jo en tinc 36, et parlo de 25 anys enrere, quan estava el Marcos Montes companyia...
5: Cuidadín, eh?
0: Santi, tio, cuidadín. Estàs jugant. Llavors, intentem ser una mica serios. Tu estàs portant, ets director de lo que sigui, de la revista Castells, i al final el teu negoci gira al voltant dels Castells. I per això fas tantes gales i fas tantes històries.
1: Sí, sí.
0: Santi Terraza ha tingut problemes amb el baròmetre casteller. Ha tingut problemes amb moltíssima gent que tu pots discrepar perquè no pots fer tallar les ales a altres projectes que a part ho fan de forma totalment desinteressada. Si no t'agrada el que diuen, para la ràdio o canvia de canal. Ja està, però no vagis a vetar ningú. Sí o no? És molt lleig això que fas. I després fas tonteries com el del Twitter, doncs està tot dit. Ets un personatge.
5: Cal replantejar-se coses, company meu. Vinga.
1: Sí, no, però també jo des d'aquí dedico els projectes petits. Jo crec que tota la que estem aquí ens encanten els projectes petits que surten, això com has dit tu, de manera desinteressada. Jo crec que Quarts amb un Piles al Vent és una mica de... d'aquests tipus de programa.
0: Bé, nosaltres ja no volem fer-ho de forma desinteressada, que jo m'he de jubilar aviat. Així que...
1: Abans de gravar aquesta entrevista, hem preguntat per al nostre Instagram de Pilars al Vent una que venia a vosaltres i que ens faci una mica de preguntes.
0: Vale.
1: Anem aquí una pregunta que és una mica també del vostre, pel vostre podcast,
0: sí.
1: que és quina és la colla que ha vingut, què més heu dit fent el programa i quina ha sigut, això una mica la resposta picant, quina és la més avorrida?
2: Carallots.
1: La millor o la pitjor?
2: La millor.
1: La millor Carallots.
2: La millor
0: Carallots. A veure, què vol dir millor?
1: Que més veig que hagis gaudit.
0: Ah, que més hagi gaudit? Sí. Doncs segurament Carallots.
5: Sí. Jo també deixo la...
2: Amb la resposta del Quim, ja...
5: Carallots ja va ser el top.
3: Sí. Pol, podem filtrar qui ha preguntat això? De quina colla és?
1: Clar, no m'he donat compte. crec que és un...
3: El Pol de Carallots.
1: És un Pol.
0: Ah, és el Pol de Carallots. Sí.
5: Un fort aplaudiment sí. pel Pol, eh? Vinga!
0: Hem de dir que el Pol és un guerrer, perquè el Pol, al meu casament, es va ficar al revés i el dia després va fer de segona un 3 de 7. Però quan dic del revés, és del revés, eh?
5: Estava molt perjudicat.
0: I amb la que més malament no, amb la que menys he gaudit, diguéssim, amb la que no he gaudit tant, segurament seria Altafulla.
1: Per algun especial, sí,
0: perquè
1: època...
0: no tenien urxat a les venes.
2: Sí. Bueno, també perquè anaven de gestos una mica ja.
0: Sí.
5: Sí, és que a més ja ho havíem parlat. No ens ho va posar fàcil per vindre a la ràdio i a més faig ja un manifest. Tens que anar amb alegria, tens ganes de passar-t'ho bé. No ens veuen com la tele, vull dir, i tant els locutors, els que condueixen el programa, com la gent que ve, pues, t'ho tenen que facilitar. I, hòstia, ens ho van posar molt difícil... i no va haver manera d'enrencar aquell feeling que vas a passar-t'ho bé.
0: També, si m'ho permets, Carallots, perquè són Carallots i pel que signifiquen, però el programa amb el Galofré, l'últim de la temporada passada...
6: Sí, quin programa, eh?
0: Mare de Déu, allò també va ser bastant èpic.
1: Jo t'he de dir que em vaig tragar sencera la dia de Santa Úrsula, també al balcó, fent la transmissió per intent vàlid, però d'altra part del projecte, que era fer retransmissions castelleres a format ràdio...
0: Vale.
1: El moment que vam vindre, el vam veure arribar, ens arriben informacions que atento els periodistes a la nostra sala, ens arribaven informacions no, que no està, que no ha sortit encara de les oposicions, no, que sí, que està venint, que ha vingut darrere, té un cotxe, l'alcaldessa ha deixat aparcar a la plaça de darrere, entra, vam entrar a l'Ajuntament saludant, tan tranquil, enfeixant-se, no sé, ja estic aquí. I dius, tio, aquest home és un showman, és espectacular,
0: és el Galofré és el puto amo.
1: Sí, sí.
0: Bàsicament perquè li suda tot.
1: Sí.
0: O sigui, para una hora a Santa Úrsula, no passa res, ell arriba, patapam, i cap a casa. I hem de dir, et diré una altra primícia, tots aquests que en saben tant de ràdio, de revista Castells i companyia, quan va passar això a Santa Úrsula, el Galofré tenia el mòbil petat de trucades que tothom el volia entrevistar. Nosaltres havíem acabat temporada allà. I vam rebre una trucada del senyor David Guas de les Joves de Valls i ens diu, escolteu, jo faig únicament d'intermediari. El Galofré vol que la primera entrevista li feu vosaltres. I vaig dir, tio, però que ja hem acabat temporada. Em diu, ja, però és que ell no vol la típica entrevista de què va passar.
1: Sí.
0: No, ell vol show. Vol show i vol que li feu. Si és que no, no passa res, anirà a un altre lloc, però si li voleu fer, llavors, clar, vaig parlar amb l'equip i em diu, home, creiem que potser hauríem de fer-se, no?
1: Sí, sí.
0: I així va ser on venir 15 penjats de les Joves de Valls allà a Sant Jaume.
3: Vaya ultras, eh?
1: També dic, els ultras. Sí, no, no, sí. Hi ha vídeos de les de Sant Joan, post-Sant Joan o post-Santa Úrsula del seu local.
0: No, és bastant bullet.
2: Si ens van fotre fora del bar, també.
0: Sí. Si vam acabar el programa, vam anar al bar, ens van fer fora del bar i perquè vam marxar, si no, crec que encara estaríem allà.
1: Sí. Jo tinc també una anècdota amb els ultras de les Joves, que és el... quan... va ser la nit abans del seu primer 3 de 10 en Folre Manilles, de les Joves, que van anar als ultras de la Vella a posar-li sempre Sereu Colla de Nou.
0: Sí.
1: I el post Sant Joan, va ser? Sí, post Sant Joan. No, post Santa Úrsula, perdó. Van començar allà, van agafar un esplai i els van posar sempre Sereu Colla de Nou, més 1. I però va això a Twitter, va rolar per totes bandes, orgullosos, són uns showmans i...
0: Sí, i no vulguis entendre què passa a Valls, passa i s'ha acabat.
1: Sí, no.
3: Ja està. Jo crec que...
1: No pots entendre, si no ets de Valls... No.
3: Valls és un exemple perfecte de la rivalitat entre colles, que sí que hi ha punts que se'ls hi va una mica, però aquesta competitivitat de vull ser el millor, però per mi mateix, perquè sóc millor que tu, però jo esforçar-me més.
1: Sí.
3: Que hi ha altres colles... que no cal dir noms, i tots sabem de què estem parlant, que van al concurs a jo faig aquesta altura i si després ens fotem l'hòstia del segle, ens l'hem fotuda. Ells no, ells sí que busquen jo ser el millor, però millor d'allò d'anar-me millorant cada any. Jo crec que això és la màgia de baix, i el Salsa i no llores i totes aquestes coses li donen màgia. Després hi ha rabietes de nens petits d'altres colles, que és com...
5: Però a nivell de top, deixa que et contesti una cosa, a nivell de top, tots regem dels verds de Vilafranca. A mi no m'agrada... Una de les preguntes de Quarts Amunt és aquesta, no? Quina colla no et cau gaire bé? Els verds. Hi ha una diversitat. Però majoritàriament, pues, jo pregunto, sobretot amb els tops, no? La Jove, la Vella, Terrassa i tota aquesta gent, cal ser conscients de dir és que aquesta gent, quan posa els ovaris a sobre de la taula... Vale? Els posa. I això aquesta temporada passada això va quedar demostrat. Jo els he vist fer un 3 de 10 a Vilanova i la Geltrú amb tot el tronc nou, nou, vale? I vaig dir llarga vida els verds de Vilafranca.
0: Bueno, que la gent Ole. Parla molt de Vilafranca i nosaltres sempre ho hem dit, la primera colla gran que va apostar per Quarts Amunt va ser Castellers de Vilafranca. La primera colla gran top en venir a una diada de Quarts Amunt va ser Castellers de Vilafranca. Sempre ens han recolzat i sempre el recolzarem des de Quarts Amunt.
5: Així és, Gerard.
3: A més, tenen, jo crec, les seves coses a nivell colla, però una cosa que han fet molt bé és el tema del Jobert.
0: Sí.
3: Que aquí és on estan traient cantera. O sigui, són la màquina a fer castellers. Sí,
0: totalment.
3: Que no gent que fa castells. Mm. Perquè hi ha molta gent que comença com a... Anem a fer castells per treure aquí els crèdits d'educació física... punt a favor de que sigui un esport als castells. I perquè jo crec que a Vilafranca es veu com un esport,
0: sí.
3: Perquè és un altre món. O sigui, jo crec que és, aquella zona és d'esportivitat màxima, o sigui, a nivell esport, de matxacar-ho i d'entrenar, i després la resta, que és el que ho veuen com nosaltres, de cultura i esport. Jo crec que és una pregunta molt interessant per fer-li a la gent de Vilafranca com ho veuen. Però això, el fet del Jobert, d'agafar gent que potser no faria castells mai a la vida perquè no té un contacte com a tal, i de l'institut agafar aquest grup i que després vinguin i facin els assajos de joves i fer-los que es quedin dintre de la colla, jo crec que és de les coses que més els ha potenciat a ells.
0: Bueno, però al final és bellugar-te, és buscar noves maneres de fer i noves formes de treure gent cap a les colles. Sí. Les colles que més estan pujant ara són les colles que tenen un grup de jovent fort i estable dins de la colla. Doncs al final Vilafranca ha vist això i ha dit com ho puc fer? Anant als instituts, això que em reporta? 5 castellers a l'any? Doncs vull jovent. I els està funcionant espectacularment bé.
1: Sí. Jo aquí igual me la jugo i faig la xequilla de cadira, i també ho faria. Però jo d'aquí, això de preparar les coses que es posen pel jovent...
3: Què diràs? Els veïns?
1: Sí, jo crec que una colla que a mi m'agrada personalment són del poble veí, de Sitges, però crec que han aconseguit una cosa, que és que els instituts de la seva ciutat tinguin com a optativa, com a una assignatura, que és fer castells. Fer els castells. Jo crec que això és una iniciativa molt, molt bona, que jo crec que el futur de les colles anirà per aquí. Mm-hmm. Si tot va bé, s'anirà per aquí, moltes colles grans, mitjanes ho faran, perquè és com dius tu, és fer cantera. I les colles que creixen, ja sigui fent castells socialment, que també és un altre tema que podem treure després, que és castells són també és una manera de fer xarxa, de fer comunitat, de fer social. Jo crec que les colles va per aquí, per la gent jove, perquè és el futur, és el present i el futur de les colles i de la tradició castellera.
0: Totalment.
1: Llavors aquí també un aplaudiment per la jove de Sitges per fer això.
6: No m'ho he seguit, aquí només soc jo,
1: Vale.
0: Jo vull deixar clar que no tinc res en contra de les joves de Sitges, Tinc algo en contra d'una persona d'allà i després contra tota la ciutat. Jo soc de Vilanova i Sitges, doncs és l'antítesis del que jo entenc
5: això
0: com a...
5: No pot sorprendre això que acabes de dir, Gerard. Som vilanovins, això ho tinc molt clar, i ve ja dels meus avis, vull dir, imagina't.
0: Ara, tot sigui dit que la colla castellera de Sitges porta unes temporades espectaculars.
5: Sí. Totalment, i cal dir-ho, cal dir-ho.
0: Fent castells de 8 sòlids, amb dos cordons, però sòlids, i hòstia, l'altre dia van fer el 4 de 8, van fer el 5 de 7, no? Si no m'equivoc.
1: 4 de 8, 7 de 7, i no me'n recordo.
0: Ah, bueno, però que collons, sí. Que està molt,
5: cal dir-ho, i tant.
0: Molt bé, així que felicitats, clar, home.
5: Felicitats, sí.
3: Cosa curiosa d'aquest programa que ara mateix, tots nosaltres som vilanovins.
0: Ah, sí,
1: Sí, vilanovins,
3: no,
1: jo
3: no.
1: Jo
3: soc covellent. Per zona, tu diria que no, però nosaltres dos som geltronencs.
0: Ah, sí,
3: O sigui, no som geltru, però arriba a la
1: nostra barri
3: zona.
1: De Sant Jordi i Moret,
0: vale.
1: Que és sí. Aquesta zona.
0: Vale.
5: Tallar amb geltru, sí.
1: Si us sembla, a veure, que estem aquí a punt d'acabar la primera entrevista que farem, perquè si us sembla, jo per mi seguiré tota la vida.
0: Vale.
1: Farem de ser una segona part per al nostre Spotify, si us sembla bé.
0: Sí.
1: Ara aquí per la ràdio, que ja ho hem fet en tots els programes, farem la bateria de preguntes.
0: Vale.
1: Vale, és un minut per persona, llavors són preguntes ràpides i fàcils de respondre, i ho dic sempre, tinc 33. No responeu més de 33 perquè si no ens quedem sense
0: preguntes. Recalca-li que té un minut, perquè si en un minut només et dirà que...
5: Ha tardat 15 segons en dir-ho. Que avui se li embala.
3: De moment el campió amb més preguntes...
5: Però és el crono.
1: És el Magí.
3: Aquest senyor
0: sí?
3: Aquí.
0: Vale.
1: Quantes?
0: Sí. Que
1: va fer 16, si no m'equivoco.
0: 16.
1: Comencem pel Champs. Són preguntes de 2-3 paraules. Les respostes són 2-3 paraules.
3: Bé, fem que faci primer totes les Champs, després...
1: Sí, fem una a una. Comences per tu? Tu tens desavantatge, llavors,
2: Per què?
3: Perquè ells ja hauran escoltat
1: les primeres preguntes.
2: Ah, no, ara comencem pel xam.
5: Sí, tant que sí.
1: 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
2: 17.
1: Posició actual?
2: Terç.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
2: La jove de Valls.
1: Plaça que t'agrada actuar?
2: Plaça de... a Valls.
1: Diada preferida?
2: La festa major d'Arbós.
1: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
2: Descarregar el 4 de 8.
1: Posició que mai faries?
2: De baix.
1: Les teves tres colles preferides?
2: Arbós, jove de baix i la jove de Tarragona.
1: Colla vella o colla joves de baix?
2: La jove.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
2: Un 3 de 7.
1: Castell que m'has emocionat?
2: El 4 de 8.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
2: Carregar la torre de 7.
1: Pinya, tronc o canalla?
2: Canalla.
1: Castell preferit que veuràs per veure a plaça?
2: El 3 de 10.
1: Castell que més respecte et fa?
2: La torre.
1: Millor plaça on has actuat?
2: La plaça de la Vila d'Arbós.
1: Diada amb més nervis que has viscut?
2: La festa major d'Arbós.
1: A qui admires dins del món dels castells?
2: Tot.
1: Assaig o actuació?
2: Actuació.
1: Castells que creus que defineix la teva colla?
2: Valor.
0: Uala, Champs, tio!
2: Què t'has fet?
1: 20 preguntes
0: respostes.
5: Molt bé.
1: Aquí Magí, que no saluda a càmera, però està...
0: Espectacular, Champs, tio.
1: Sí.
0: Espectacular.
1: Clar, i quan ha arribat a les 16, clar, jo les 16 primeres preguntes havia respost. Les altres ja, clar, fa 2 mesos que he fet això, no me'n recordava.
2: L'últim ha entrat o no?
1: Sí.
5: No ho aconseguiré mai, això.
0: No, tu en faràs dos.
3: La lògica que s'ha dit és quan sona la música, si ella ha dit la pregunta... Es pot respondre.
2: Vale.
3: Si no ha acabat de llegir, no.
1: De les 16 cap a la 20 m'ha costat llegir ja perquè no s'havia llegit mai. Llavors, clar, no tenia la memòria fresca.
0: Champs espectacular.
2: Sí, 22, sí.
1: Això no pot ser. Hem de tornar a portar el Magí algun dia perquè,
2: perquè
1: el superi igual. O alguna persona que...
3: Li tocarà.
2: Si hi ha algun títol de... Bueno, la targeta VIP. Et
0: ficaran la foto allà.
1: Bueno, sí.
2: La targeta VIP.
1: Podem posar la foto a l'Instagram, si vols.
2: No.
1: Doncs, si voleu, continuem amb el Gerard.
0: Vinga, va. Hòstia, Champs, és que ets cabron, eh?
1: Ah, clar, ara ja te la saps.
0: Sí, ja, bueno, però no me'n recordo ni d'una.
5: Jo tampoc he anat tan ràpid.
0: Va, vinga, foli.
3: Jo sé, més o menys, a quina alçada estem de preguntes per la de... Pinya Tronco Canalla, sí, que és on de normal es para la gent.
4: Sí, sí, fins va, aquí.
1: Sí, sí, 14, sí, 13, 14, sí.
0: Si hem d'arribar a aquesta pregunta, eh?
1: Sí. Sí. Sí. 3, 2, 1, ja. Quants anys portes per Castells?
0: 7.
1: Posició actual?
0: Segon, terç.
1: Colla preferida que no sigui la teva?
0: Minyons de l'Arbós.
1: Plaça que t'agrada actuar?
0: Plaça del Blat.
1: Diada preferida?
0: Festa Major de l'Arbós.
1: Castell que t'agrada fer i no has fet?
0: 4 de 8.
1: Posició que mai faries?
0: Quart.
1: Les teves tres colles preferides?
0: Minyons de l'Arbós, Joves de Valls, Bous de la Bisbal.
1: Colla via o colla joves?
0: Joves.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
0: 3 de 6.
1: Castell que més t'ha emocionat?
0: 3 de 7 a Banyeres.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
0: 3 de 7 a Banyeres.
1: Pinya tronc o canalla?
0: Tronc.
1: Castell preferit per veure plaça?
0: 3 de 10.
1: Castell que més respectat fa?
0: Vila de Nou.
1: Millor plaça on has actuat?
0: Plaça de Vila, Vilanova.
1: Dia amb més nervis que has viscut?
0: Festa Major a l'Arbós.
1: A qui admires dintre molts dels castells?
0: Xams.
1: Assaig o actuació?
0: Actuació.
1: Castell que defineix la teva colla?
0: 3 de 7 amb l'agulla.
1: Castell infravalorat?
0: 9 de 9.
1: Castell que, que sempre surt bé?
0: 3 de 6.
6: Mare meva, aquests de quarts amunt.
5: Molt bé, eh?
1: Ens han vingut a fotre aquest concurs. O sigui...
3: Quantes?
5: Molt bé.
1: 22.
0: Però he de dir que algunes han sigut sense pensar, eh?
3: Sí, no, ahir va fer el mateix.
0: Vale. Sí. Primer Gerard, segon Champs.
1: Sí.
0: I tercer Llunàtic, eh?
1: Sí, el Llunàtic de Cubelles.
2: No, vale, que vale. Sabia les preguntes, eh?
1: Això és veritat.
5: No us espereu un nivell d'aquestes característiques.
0: He dit que Castellà que admiro ets tu, eh?
2: Bueno,
0: vale.
1: Això que, això
3: bueno,
1: que...
3: Només per les preguntes.
2: Una petita mentida,
0: després
2: però bueno.
0: Parlo del Pilar i totes aquestes
4: coses. En aquesta pregunta estaves pensant o...?
0: No.
1: Ha sigut perquè tens al costat, no? Doncs si voleu, continuem amb l'Eduard.
5: Quin remei? Fota-li.
0: Per 5 és un èxit, eh?
1: 3.
3: Objectiu? Pinya, tronc i canalla.
1: Vinga, va. 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
5: 35.
1: Posició actual?
5: Baix.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
5: Minyons de l'Arbós.
1: Plaça que t'agrada actuar?
5: Plaça de la Vila, Vilanova.
1: Diada preferida?
5: Plaça de la Vila, Vilanova.
1: Castell que t'agrada fer i no has fet?
5: 4 de 8.
1: Posició que mai faries?
5: De segon.
1: Les teves tres colles preferides?
5: Arbós i Minyons de l'Arbós. Minyons de l'Arbós i els Bous de la Bisbal.
1: Colla via o colla joves?
5: Jove.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
5: 3 de 7.
1: Castell que més t'ha emocionat?
5: 3 de 7.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
5: El dia que vaig fer el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú.
1: Pinya, tronc o canalla?
5: Tronc.
1: Castell preferit per veure plaça?
5: 4 de 10.
1: Castell que més respecte et fa?
5: El 4 de 10.
1: Millor plaça on has actuat?
5: Plaça de Vilanova.
1: Dia que és més nervis has viscut?
5: Festa Major de l'Arbós.
1: A qui et mires dintre del món dels castells?
5: Josep Maria Chema.
1: Assaig o actuació?
5: Actuació.
1: Castells que creus castell que defineix la teva colla?
5: Passo a palabra.
1: Castell infravalorat?
5: El 4 de 10.
1: 21 preguntes.
0: Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo.
5: Yuhu, yuhu, yuhu.
1: Xams, com et sents de que una persona que tothom pensa que faria 5 preguntes t'ha superat?
2: Bueno, sí. Jo puc dir que començar primer és difícil, perquè ja està les preguntes, la resposta.
0: És veritat. I hem de dir que també ha dit alguna plaça de Vilanova, que
2: sí,
0: vol dir
2: sí.
0: Plaça de Vilanova.
2: I moltes vegades ha repetit
0: places a Vilanova.
2: El 3 de 7, 3 de 7. Sí. Igual que el Gerard que ha dit que volia fer el 4 de 8. I no ho ha intentat a la seva vida. Una altra cosa també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i la pregunta era una mica per aquí també, Castell, que jo també vull provar el 4 de 10 net i no...
0: Sí, clar.
6: El net, eh?
1: Pues, clar, jo vaig a l'hora.
0: Sí, no.
3: Crec que t'has de començar a mirar més preguntes, per si de cas.
1: Eh? Sí, no, sí, sí.
5: No, però m'han agradat, sí, sí. M'han
0: està
5: agradat.
0: Molt guai,
5: aquest apartament. Sí,
1: de fet, aquest...
3: Has de copiar.
2: Potser la copiem, eh?
1: Jo ho he de dir, que això és una còpia d'Intemarit. És una sessió que teníem a Intemarit. Vale. Va durar dos programes, vale. Les preguntes són diferents, però
5: ens ha agradat, de veritat.
0: Molt bé.
5: Molt bé.
0: Potser us copiem.
1: De fet,
5: ho estava pensant.
1: Si feu això, heu de posar una persona que parli millor que jo.
3: Perquè, vale. Sí, perquè hi ha vegades que la gent no fa més preguntes perquè crec que no s'ha parlat.
5: Perdoneu, jo n'he fet 21, però s'ha entrebancat.
1: Sí, no, sí, sí.
5: Llavors, aquest...
1: Podria haver superat el Gerard.
5: Exactament.
1: Sí, això segur. Doncs, clar, el meló que obrim sempre després d'això i l'hem obert. Que
6: ja
1: és...
6: està.
3: L'esport, o sigui que ja...
1: Sí. Podem fer una altra pregunta que també fem? Clar, nosaltres ho fem per la gent que és del Foix, perquè bé, la gent vingui a fer castells amb nosaltres, però ho fem en general.
0: Vale.
1: Perquè aquí tenim un de... Aquí de colla sou, clar, d'això ho hem de dir.
0: Clar, nosaltres érem de Minyons de l'Arbós, ara fem castells, si tenim el cor dividit. Jo sempre seré dels minyons de l'Arbosa. Sempre ho seré, però ara fem castells als bous de la Bisbal.
1: I el Xam segueix. Tu segueixes a minyons de l'Arbosa.
2: No canvi per res.
1: Però, si us sembla bé, una pregunta que també fem sempre és aquesta de... Tu estàs en una plaça castellera i una persona que està mirant molt... Tu actues amb bous, una persona amb castells del Foix. Tu és amb castells del Foix i tal, i una persona està mirant molt bé els castells del Foix. Tu què li diries per a aquesta persona... Vinc a fer castells. A Castells del Foix, a Bous, a Minyons, a Castells de Terrassa...
0: Si una persona que està mirant com fixament el castell, sí. Que veus que allò li mola, però que no ha fet el pas, no?
1: Sí.
0: Doncs jo li diria que els castells, un cop et piquen, ja no surten de dins teu, sí. Que és algo que no es pot explicar en paraules... I que si realment vols formar una segona família que no és de sang, doncs apunta't al món casteller, que no en sortiràs mai. I de fet, no cal que se'n vagi... Vull dir, si aquesta pregunta la feu referent a Castellers del Foix, jo tinc molt de respecte a aquesta colla, Castellers del Foix. Sou una colla que esteu al mig del tot i del res.
1: Ara després també tenim una pregunta per... que ens han fet a Instagram que va referent a això.
0: Vale, doncs no la contesto.
3: La fem a la part de...
1: Sí, la fem després. Doncs ara ja se'ns ha acabat aquest programa que tenim a Ràdio Cubelles. Vale. Ara, si els nostres oients ens volen seguir escoltant, ja que aquests tres han vingut, són uns enxitxats, volen seguir fent programes nosaltres encantats, ens podeu escoltar al nostre Spotify de Piles al Vent, que seguirem aquesta segona part de l'entrevista. Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Cubelles i per fer aquest programa tan entretingut com ha sigut.
0: A vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa, vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejó a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu, amb un dia doncs radiant, de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat baixa, vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'Agrupació de Balls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
4: Aquí tindrem doncs un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF, i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la Revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic. Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
5: Bon dia, Pau.
0: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
5: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em seguís a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
0: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
5: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc que hi ha reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sort, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
0: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
5: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc que ja hem dit darrere del mercat, i per tant doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà a Cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs, és estar amb la colla que pertoqui i anar al Cercavila. Hi haurà un cartell amb el nom de cada colla doncs, que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem bé, passarem per la plaça de la Vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el Cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollim l'obsequi i continuem la ballada. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera.
0: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria doncs, sí, aquesta disponibilitat.
5: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
0: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
5: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més feixut per aquella persona, doncs per tant si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
0: I bé, més enllà suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
5: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar. El sopar que l'Ajuntament l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles, igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
0: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
5: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
0: Molt
5: i
0: bé.
5: Qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
0: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no, no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
5: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
0: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
5: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a la inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
0: Sí.
5: L'Alcora del País Valencià també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón Yardov, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón Yardov. I, però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme, amb nens amb autisme, que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
0: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
5: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la festa major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la festa major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
0: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
5: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt, molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
5: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
0: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. i d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic, així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
6: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per a tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
7: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
8: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició, i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un club petit. Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar a primera catalana i, de fet, s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que, evidentment, seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana, i veurem, doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a, doncs, ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant, doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles, doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies.

0: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Marc.
0: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
1: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és, via olímpica és el nivell més alt de la gimnàstica.
0: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
1: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
0: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire, o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.

0: sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
1: Clar, i tu fas les, dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
0: No, en un.
1: No, en un, val, salt. Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
0: Bueno.
1: O no?
0: El que més m'agrada és la barra, que vaig quedar segona, i a paral·leles també vaig quedar segona.
1: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
0: Sí.
1: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta d'aquesta dels quatre parells? Quin és el que creus que encara tens marge de millora?
0: A terra tinc bastant marge, perquè em va sortir bastant regular. I, bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda. Però, bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
1: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
0: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
1: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya?
0: No, és a part.
1: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
0: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després hi ha el Campionat d'Espanya.
1: Aquest any al Campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
0: No, és a Guadalajara.
1: Guadalajara.
0: I a Madrid, sí.
1: Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional, perquè tu vius a Madrid ara.
0: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
1: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
0: Sí. Bueno, jo... Primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno.
1: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
0: Sí.
1: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
0: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
1: I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
0: És per als esportistes, perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
1: I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
0: Estic fent el meu tercer any.
1: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat d'entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa.
0: Sí.
1: Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
0: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
1: Això vol dir que vius sola?
0: Sí. Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
1: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
0: Amb 14-15.
1: 14-15, eh? Ara en tens 17.
0: Sí.
1: Per tant, has estudiat, què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
0: Sí.
1: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
0: Sí.
1: I això t'agrada en tu? Et motiva o què penses?
0: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur. Mm-hmm. I, bueno, aconseguint poc a poc algunes coses.
1: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap, a,
0: sí.
1: cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
0: Trobo a faltar a la meva família, a ja. Casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Mm-hmm. El primer any costa més.
1: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
0: No, aquest any no toca.
1: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
0: Sí, sí, de classe sí, i ja està.
1: I llavors entrenar.
0: Sí.
1: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya.
1: Uh-huh.
0: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dos vies, no? La una és sí. A través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial el cicle passat no van classificar com a equip. Mm-hmm. Van anar a tres gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual. Que llavors és per aparell o és
0: sí,
1: per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh? Llavors la idea seria, doncs, intentar...
0: Com a equip, en el Mundial.
1: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant, estem parlant un any vista, no?
0: Sí.
1: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes... I després què et vindria?
0: No, d'aquí un mes.
1: D'aquí un mes. I els següents campionats, quins serien?
0: El Campionat d'Europa.
1: Campionat d'Europa.
0: A l'agost.
1: Que m'has dit que és a Croàcia.
0: Sí.
1: I encara no estàs classificada per aquest.
0: No, encara no s'hi sap qui va.
1: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
0: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
1: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
0: Sí.
1: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
0: No.
1: Poc no les veuràs, no, aquest any?
0: No.
1: I fa molt que no les veus?
0: 3 anys.
1: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica d'aquestes doncs, festes així una mica més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquests mesos, aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
0: Sí.
1: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6
0: sí,
1: i mitja...
0: 6 i mitja o així.
1: Ara passarem potser unes quantes més.
0: Sí, potser sí.
1: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
0: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i al cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
1: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que és dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
0: Sí.
1: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
0: Sí, però no pots viure d'això.
1: Ja. Bé, clar, necessites algun ingrés, no?
0: No.
1: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores... clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
0: Sí, de beques i així.
1: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el campionat de Catalunya. Ara ja ens enfoquem als propers campionats amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
0: Sí.
1: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
1: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marc.
1: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
2: Pràcticament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
1: 15 dies, eh? Però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
2: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també en els partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, doncs, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada, que la farem aquí al pàrquing del club, i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els bons moments de Marià amb la seva gent.
1: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial, i una mica doncs aquests logos, no, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran doncs professionals de la casa.
2: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica, no t'entens bé.
1: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
2: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant a... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que som que treballen allà a casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
1: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per, bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans.
2: Sí, sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del Memorial, i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i, bueno, una mica pues, pel reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarra és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
1: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
2: Sí, sí. Bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que allò d'això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja et posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
1: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
2: sí,
1: surt.
2: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
1: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no... al nivell...
2: Analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
1: vale.
2: per l'ocasió, bueno, no el posarem, no el posarem senzill.
1: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per ser un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del club de futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del club de futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Suposo que des del club contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
2: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... Ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però, bueno, anem fent una mica aquesta setmana. No sé si avui han sortit un o dos que renoven. Durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... Bueno, amb molta il·lusió, crec que... Ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per intentar aconseguir no vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
1: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
2: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobats a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana. Però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a segona catalana i, bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres i, bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
1: Serà una de les dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa doncs, fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
2: Sí, sí.
1: I que, doncs...
2: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa, al final, és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I, bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs i això també costa.
1: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment, haurem d'anar esperant. Primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre. Val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les Salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho tal com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres, també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o algo així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien sí, sí. hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a... La pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Mm-hmm.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no, és perquè hi havia menys pescadors. Vale? Hi havia pesca, la pesca que era com hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això és bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven. Per exemple, un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sabrem en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun... A vegades hi entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans, doncs, els pescadors, doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins sí, sí. ara ha durat i encara es conserva. Manté. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària amb bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies, això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat, arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja, per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs, que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps, a boscos o així. I bueno, que tot això doncs, ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no? Però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no? O sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I, bueno, sobretot, doncs, bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, igual mantenien una miqueta més a l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè, bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Peix, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, podem enviar calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Doncs ho hem de deixar aquí, hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Líacs de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Doncs una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre ho fem amb el nostre podòleg, l'Adrià Carné. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Vinga, i anem a parlar avui d'un tema, bé, jo diria que és més curiós, no? Però sí, bueno, per tant, en compte també, sí, que és com de ràpid creixen les ungles, sí, perquè això suposo que algú s'ha dedicat, sí, sí, a mesurar-ho.
1: Jo, per si els oients no ho saben, tinc una llista de tots els temes que anem fent i intento no repetir-me, vale? Llavors ens tocarem una mica de tot, vale? Vale. Hi ha dies que tocarem coses de calçat, dies d'esport, dies de...
0: No, però és curiós perquè primer que algú s'hagi entretingut en
1: analitzar-ho, no?
0: Analitzar i comptar com de ràpid creixen les ungles dels peus.
1: Bueno, de fet, inclús hi ha vídeos d'aquests de... Jo vaig penjar un també, que no era meu, el vaig agafar a internet i vaig explicar el que es veia, però era, per exemple, quan et dones un cop a la ungla i et surt un morat a la ungla, vale? En aquest cas era de la mà, vale? Però bueno, és similar. I era com en plan, tenies el morat a la base de la ungla i es va anar fent una foto cada dia i en càmera ràpida es veu com creix, com va pujant fins a la punta i desapareix. Vale? I aquí al final està el sentit del creixement. Vale? Les ungles creixen més o menys, vale? Les dels peus, un mil·límetre al mes, aprox. Vale? Què passa? Les mans creixen molt més ràpid. No sé si sou de mossegar-vos les ungles de les mans. Jo per...
0: Ja no.
1: Jo sí.
0: Ja no, jo ho he deixat.
1: Jo sí, i vaig intentar deixar-me les llargues i no puc. O sigui, soc molt... Soc tranquil, però inquiet. Llavors no paro.
0: 40 anys. Me'ls vaig menjar 40 anys, ara fa dos que no me les menjo i
1: bueno. Que maques se't veuen, eh?
0: Bueno.
1: Jo fatal. Vale, però bueno, tinc amics que encara és molt pitjor, que no tenen quasi ni ungla. Però bueno, la cosa és que les de les mans al final creixen més ràpid. Aquí no et sabria dir, suposo que és per un tema més funcional, perquè les de les mans sí que tenen més sentit, no? Al final podem rascar, ens ajuden a obrir coses, etc. Vale? Però les dels peus no tenen molta funció. Sí que és veritat que tenen una part de funció, no, que no se'n tiri ningú ara aquí a sobre de... No serveixen per res. Vale? Perquè sí que tenen, al final, ajuden a comprimir la pell per poder fer una millor propulsió, protegeixen, vale? També és, inclús és una protecció a la radiació, vale? De quan ens dona el sol. Bueno, tenen unes funcions. Vale? Però, bàsicament, el creixement de les ungles dels peus és un mil·límetre al mes, més o menys, de mitja. A l'estiu, quan fa calor, creixen una mica més ràpid, i a l'hivern, quan fa fred, bueno, en plan, quan fa calor creixen més ràpid, quan fa fred creixen més lentes, vale? De fet, inclús és una pregunta de Trivial, vale? Si les ungles creixen més ràpid o més lenta. I les de les mans es considera que creixen més o menys 3 vegades més ràpid que les dels peus, vale? O sigui, si la del peu ens ha crescut un mil·límetre, representa que la de les mans han crescut 3.
0: 3 vale. mil·límetres al mes, les mans, un als peus.
1: Sí,
0: més o menys. Evidentment hi haurà algú que se li
1: creixerà
0: més ràpid, perquè també és frase típica de la mare, clar. De com et creixen les ungles dels peus,
1: no? Sí. No, al final també, inclús del cabell. Jo, per exemple, si algú no m'ha vist, jo soc calb, vale, però a mi el cabell em creix també. Jo cada setmana em

0: Jo tenia, perquè ara des que he muntat el meu centre hi ha molta mútua que no faig i pacients que ja no veig, però tenia un pacient, un senyor gran ja, que tenia 80 o així, i ell venia només un cop cada 4 o 5 mesos, ¿vale? I era perquè és que no li creixien les ungles. O sigui, per què venia abans si no en creixen? O sigui, el mateix que un li podia créixer en un mes o un mes i mig, amb ell li trigava 4 mesos en créixer. Llavors, aquí entra el factor vascular, el factor de la circulació. ¿Vale? Si tens un pacient que té les cames edematoses, superinflades, amb varius, amb molts problemes de circulació, el normal és que creixin més lentes. ¿Vale? Pot ser que les mans no li passi, perquè al final per circulació sempre sol haver més problemes quan més a baix vas, per gravetat. Però era curiós, al final et dic, ja, la majoria de gent que ve a la consulta, amb mi, perquè jo tinc molta gent que ve cada, com si fos una subscripció, ve cada mes o mes i mig que li talli les ungles, li rebaixi, li tregui els laterals que es claven, li tregui les durícies, fem una ITV, que dic en broma, un cop cada mes i mig, doncs el normal sol ser de mitja un mes i mig, ¿vale? Però tinc gent que ve cada mes, gent que ve cada dos, gent que ve cada tres, però el més habitual sol ser un mes i mig, més o menys, que és com si les ungles ens haguessin crescut un mil·límetre i mig, por ahí. A l'hivern, amb el calçat més tancat, la circulació més a la part més interna del cos, no tant als peus, doncs creixen un pèl més lentes, ¿vale? Però sí que és curiós. Al final jo dic, mira, vaig a parlar avui també això.
1: La pregunta del Trivial és si creixen més...
0: Si hi ha diferència de creixement entre la calor i el fred.
1: Vale. Sí. No si creixen més ràpid les de les mans que les peus.
0: Sí,
1: eh?
0: No me'n recordo si era exactament així, però era com si creixien tot l'any igual de ràpid, les dels peus o no. I era, quan fa calor creixen més ràpid.
1: I ja que estem en ungles i de peus, què passa amb l'ungla petita? Què passa aquí?
0: Vale, l'ungla petita.
1: El món es divideix entre els que tenen ungla i els que no tenen ungla.
0: O els que la tenen més o menys normal i els que la tenen com una boleta.
1: O sigui, existeix gent amb ungla normal?
0: Sí,
1: petit, eh?
0: Jo la tinc normal, per exemple. Al final és molt fàcil d'explicar, ¿vale? El que passa és que s'ha d'entendre que poden ser diversos factors, ¿vale? El principal és la fricció. Quan tu tens alguna cosa que et fricciona qualsevol ungla o qualsevol dit, sortirà una durícia o es deformarà la zona, ¿vale? Lo normal, els dits més exposats a la fricció són els més externs, llavors són el primer i el cinquè, ¿vale? Inclús hi ha gent que té la fórmula de, ho haureu sentit igual algun cop, del peu egipci, peu grec, peu quadrat, són les fórmules si tens un dit més llarg, un dit més curt, per exemple, si tens el dit gros més llarg, més, amb més distància que el segon, és un peu egipci, si el segon dit és més llarg que el primer, és un peu grec, a nivell científic es diu índex minus o índex plus, hi han després mil variants diferents, peu quadrat, peu romà, peu... Vale? Però en general és o tens el primer dit més llarg o tens el segon més llarg o els tens més o menys igual. Llavors, què passa? El dit gros és un dels més problemàtics, però el dit petit també. El dit petit el que li passa és que inclús en una sèrie que vaig fer jo de Roma, que vaig anar a Roma i vaig fer fotos i vídeos
1: em van parlar.
0: Sí, doncs això inclús ho va petar, es va fer viral, inclús em van arribar un munt de visualitzacions aquells vídeos, a YouTube 40.000, un short, a Instagram, no sé, por ahí també, una barbaritat, em va seguir molta gent amb aquell vídeo. I els romans ja tenien molta deformitat del cinquè dit, tenien el dit rotat cap a baix, més curt, i què passa? Si tu, per exemple, tens un dit petit que mai t'ha tocat res, no t'ha arrossat res a l'ungla, tindràs una ungla normal. Jo sempre he portat calçat molt ample, sempre m'he comprat que s'obri un número, sempre amb bamba normalment, i els meus dits estan rectes, alineats, les ungles estan bé, etc.
1: Bueno, clar, tu has de tenir bé.
0: Però abans de ser podòleg ja ho feia, eh? Vull dir que, saps? Jo sempre m'ha agradat no portar res apretat i avui cada cop es recolza més la meva teoria de que els dits han d'anar lliures, no com abans es deia, no, el calçat ha d'anar apretat, ha d'anar ajustat, ha d'anar ben subjecte, que va, al contrari, o sigui, el peu ha d'anar el més suelto possible, ha d'anar a tenir espai entre dits, si no es formen deformitats, etc. Doncs el dit petit, què passa? Sobretot amb senyores, abans, tenien el calçat aquest que hem dit, hem parlat altres cops, d'alt de darrere amb tacó, la punta aquesta triangular assassina que hem vist mil cops, què passa? Si tu agafes el peu i el poses al costat del calçat i els dits el mires com quedaran allà dins, si els dits estan compactats allà, els pobres apatrujats, no? Com si estiguessin en una premsa, el que rep més és el cinquè i el primer. I què passa? El cinquè, al ser més petit, es va col·locant per sota, per dalt, l'ungla rep fricció, quan caminem hi ha microfriccions que va com lliscant a sobre l'ungla, I aquests petits microtraumatismes, que és com se li diu, microtraumatismes, que són microcops, microfricció, van fent que la ungla, la pobra, es vagi maltractant, vale? I a vegades la perdem, tal, el que sol passar és que acaba sortint com si fos una boleta,
1: sí.
0: Hi ha gent que no té quasi ni ungla i s'ha convertit més en una durícia que en una ungla. Jo me'n recordo quan era petit que el meu pare em deia, el tiet s'ha arrencat la ungla del dit petit, així. Clar, en plan, perquè a vegades hi ha gent que se les toca al sofà, no?, que

0: i molta gent, sobretot adolescents, que se les intenten retocar amb les mans a... Sí, jo de petit ho feia també. Tu estàs allà al sofà mirant la tele, igual que et mossegues les ungles...
1: I t'arrenques un ungle.
0: Hi ha gent que té tendència, sí, com a tocar-se les ungles dels peus, com que se les van tallant, però amb els dits de les mans. És més habitual del que sembla, eh? Inclús t'al·lucinaries, però he tingut algun pacient que se les mossegava, les dels peus. Sí, sí, no sé com amb flexibilitat, perquè jo no m'arribo ni de conya, però... hi ha molta gent que se les tocateja molt, vale?
1: Sí, perquè estàs quedant les... no te'n queden a les mans, no?
0: Bueno, perquè és que ja són com manies, són com tics, al final, sobretot sol ser més, és més en adolescents, en adults és molt raro, però sí que hi ha algú que a vegades pues, va tocatejant-se les ungles dels peus i un dia sense voler se l'arranca.
1: Sí.
0: Llavors, pues...
1: s'ha d'anar en compte.
0: S'ha d'anar en compte i això, i les deformitats aquestes que del dit petit...
1: I ja no torna, eh? És a dir,
0: no.
1: Jo que ja no tinc ungla, ja no tindré ungla.
0: No, a part, jo inclús tinc una senyora, mira que jo treballo a Vilanova i Geltrú, doncs tinc una senyora que em ve des de Barcelona un cop cada mes o mes i mig, ¿vale? Perquè tenia un problema que es veu que ningú li solucionava a Barcelona, que aquí me tiro medallites jo, perquè al final va venir amb mi per un boca a boca d'una família seva i li vaig aconseguir solucionar el problema, i era perquè tenia un dit petit, per exemple, i li deien que no li veien res, no? Es veia la ungla, estava malament, la ungla així superdeformada, però no li veien res i la senyora li feia molt mal. Total, que al final... jo el que vaig fer va ser treure quasi tota la ungla polint, no? Polint i amb el bisturí, doncs vas traient la ungla, que no fa mal, i resulta que a sota de la ungla, o sigui, just com si la ungla, just a sota, com un búnquer, hi hagués un ull de poll, ¿vale? No sé si coneixeu un ull de poll, però és una durícia en forma com de boleta, ¿vale? I és com si tinguessis una bola incrustada a la pell, llavors cada cop que trepitges o et toca, doncs molesta, no? I tenia una, això es diuen elomes subungueals o elomes periungueals, ¿vale? Llavors pues, li vaig buidar bé, va quedar sense ungla quasi i amb dos boquetes, amb una mica de sang, ho vam tapar i la senyora encantada. Se li va marxar el dolor, va venir i des de llavors pues, em ve des de Barcelona amb taxi.
1: I la ungla li ha tornat a créixer o no?
0: No, la ungla no creixerà mai. Quan tu veus una ungla superdeformada, que ja ha perdut la forma, que és com una boleta, mai torna a ser normal, ¿vale? Si la ungla més o menys manté la forma... pot ser que torni a ser normal, s'ha de mirar també si hi ha fongs, si hi ha alguna bactèria, si és simplement deformitat, si és pel calçat, si és per... Vale, és mirar-ho, però habitualment quan una ungla s'ha deformat molt, que d'aquestes que segur que a algun oient li passa que té una ungla que és com una boleta, que no té ni forma d'ungla, això ja no es recupera. Sempre creix malament perquè és com si el software, no, el xassis, s'ha deformat. És un cotxe siniestro total, ja no hi ha solució.
1: Bé, per sort el dit petit, bueno...
0: Bé, sí. Hi ha una teoria que diu que ha de desaparèixer, també.
1: Sí, això
0: diuen. Ho parlarem
1: diuen,
0: un dia, si voleu.
1: Això diuen. Però, en tot cas, serveix per donar-se contra el sofà, sí, que parlàvem un dia.
0: Per tenir problemes.
1: Que fa molt de mal. Bé, en tot cas, avui hem après això, que les ungles creixen i creixen més o menys un mil·límetre al mes,
0: sí,
1: la dels peus i les de les mans, 3 mil·límetres. Eh?
0: Aprox.
1: Si voleu fer la, sí, prova, doncs això, us aneu fent una foto
0: cada dia
1: i aneu mesurant i veureu doncs, si sou de creixement ràpid o lent. En tot cas, nosaltres tornarem un altre dia, Adrià, amb un altre tema.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. I la pròxima.

0: fem un recorregut pel món de la etnobotànica i ho farem amb la Sílvia Issamat, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia Issamat, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I avui, doncs, dins aquesta secció dedicada a la etnobotànica, ens parlaràs d'una planta, no?, de la duradella. Es comentaves, doncs, que avui parlaràs de les propietats i també, doncs, de les virtuts d'aquesta planta.
1: Sí, la veritat és que és una planta que aquí la trobo i li donarem un premi quasi, sí, perquè és una planta que, bueno, que està bastant amagada aquí al Garraf. L'has vista mai, Àngels?
0: Jo, la veritat és que no sé ni com és, vull dir que no et sabria dir.
1: És una, bueno, la veritat és que és molt curiosa perquè és una falguera. Aquí al Garraf tenim aquesta espècie de falguera que, bueno, que saps, no? Si anem al Montseny, no?, que veiem falgueres enormes. No t'ho has vist mai, no? La falguera és molt gran.
0: Jo, la veritat és que no... Clar, ara mateix m'enganxes que no li sabria posar una mica la, de com és, no? La falguera, la duradella que deies. Però no sé si, què refereixes, que és a la mateixa família, doncs?
1: Sí, sí, és una falguera que tenim aquí al Garraf, que és molt petiteta, de tamany, i creix entre... Doncs, o sigui, els llocs humits i creix entre les roques. Llavors... Clar, no la trobem a tot arreu, val? Hi ha masos aquí al Garraf que sí que hi és, vull dir, entre aquests murs de pedra seca, doncs la podem trobar, vull dir que podem anar mirant si passa gent.
0: Molt bé, veig que podria dir-se d'auradella, com deies tu, o herba daurada.
1: Sí, herba daurada també, sí. Sí, llavors és una planta que, bueno, amb la Maria de Canyossà, d'un mas aquí del Garraf, em va explicar que ella, bueno, li té molt de carinyo amb aquesta planta, la fa servir molt perquè, bueno, em diu que la fa servir per baixar la pressió, val? Llavors ella la recull, la seca, bueno, també pot ser fresca, val? I llavors es fa una infusió i per baixar la pressió. Llavors també diuen que creences, no?, que si se li dona un altre ús, ens podria fer mal d'ulls.
0: Ah, sí? Val, o sigui que és una planta medicinal, però vaja, en compte amb els ulls, si no l'utilitzem bé.
1: Exacte, sí. O sigui, és com una herba d'aquestes que li diuen, que moltes vegades t'ho diuen, no?, com per rebaixar la sang, no?, o per netejar la sang.
0: Per tant, depura una mica, depura, vull dir.
1: Exacte, sí, és depurativa, sí, llavors... Com que la Maria se la feia pels matins, no?, amb dijú... I després no sé si he sentit mai això que li diuen de fer una novena.
0: Una novena? Que és una cura, doncs? O... No ho sé, això de la novena...
1: Sí, és com una, bueno, una altra creença, no?, que diuen que quan prens la planta, no?, durant 9 dies seguits, no?, una mica com una pregària o, bueno, com un ritual, no? Llavors com que fa el seu servei. Llavors, bueno, doncs ella se la prenia aquests 9 dies seguits, i bueno, i té aquesta, no?, aquesta propietat, no?, de netejar la sang. També de vegades es barrejava amb una que també li diuen, bueno, herba sanguinària, però aquesta també costa molt de trobar. Llavors, bueno, sola ja fa el seu servei per netejar la sang.
0: Molt bé. I ara ja tinc la imatge al davant, que l'he buscat, aquesta d'auradella, com deies tu, aquesta herba, no?, que és medicinal. I és curiosa, perquè fa com si fossin les fulles, no?, com rodones.
1: Sí, fa com unes frondes i la veritat és que és molt bonica, i és molt petiteta. La tens aquí en pantalla, però sí, és molt petita. I després també un altre possible ús és també pel mal de panxa, val? Pel mal de panxa també serveix, vale? Després un altre ús també pot ser pel mal de queixal. Sí. El mal de queixal també s'ha fet servir. Sí, és que clar, és una planta que té molts usos, però és molt desconeguda. Després també com a diurètica, val? O sigui, per les pedres del ronyó també diuen que va bé.
0: També.
1: Sí. Sobretot, no, les plantes tipus, que són molt fortes, no, com aquesta, no abusar d'elles, vull dir, només prendre-la per aquest ús, no? De dir, pues cada dia em prendré duradella, no? Vull dir, com... val? O sigui, aquest tipus d'ús i ja està.
0: Clar, vale? Molt bé. I això en infusió, seria, una infusió?
1: En infusió, sí. Exacte.
0: Val.
1: Sí. Després també, a veure, possibles usos també. Els refredats també diuen que va bé, val, per la tos.
0: Sí.
1: Vale? Sí, és que clar, té, realment és una planta que té molts usos i és molt desconeguda. Després també s'ha fet servir pel mal d'orella.
0: Ah?
1: Sí. Sí.
0: Sí, sí,
1: perquè les fulles es diuen frondes, vale? Les fulles, o sigui, aquest tipus de fulles són frondes, i llavors es fa com, es posa la fulleta dintre de l'oli, vale? Es cou amb oli, llavors aquest oli, com que et poses gotetes dintre l'orella, i mm-hmm. diuen que pot anar bé pel mal d'orella.
0: Val, sí, sí,
1: sí,
0: molt bé.
1: Que té bastants d'usos, no? Després també possible ús pel mal de cap.
0: Mm-hmm.
1: Per també per com si tens ansietat, a veure, no és un somnífer, però bueno, per relaxar els nervis també. I després també curiós ús, per exemple, per gent que té acné, aquest seria extern, llavors aquest no hi ha problema si tu fas més dies. Per gent que té acné a la cara, doncs
0: sí,
1: fas una infusió, mulles un cotonet i t'ho poses per la cara i diu que també com, va molt bé com per desinfectar. Per, no,
0: com aquest... un tònic, no? Una mica un tònic a la
1: sí.
0: cara.
1: Sí, exacte, sí.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, vull dir que... No
0: depuratiu,
1: sé.
0: Tot plegat, doncs.
1: Sí, sí, clar, és una herba depurativa, val?
0: Clar.
1: Llavors, pensa que és una herba que es coneix, clar, vull dir, les herbes no es coneixen de fa molts anys, i com que s'havia fet molt servir, llavors, com és molt especial i és molt petiteta, com que és una herba que se li té com molt de carinyo, no, per dir d'alguna manera.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que, sí, perquè és, si no la trobes sempre, perquè, clar, els murs de pedra seca també els viuen al sol, llavors estan llocs que ombrívols, no, que n'hi hagi una mica d'humitat, i bueno, la veritat que...
0: Molt bé,
1: o perquè
0: sigui...
1: si la trobem, que ens fa alegria, no? Perquè és molt bonica.
0: Sí, no, ja veig que és bonica i que, a més d'elles, no? Tot aquests usos, no? Al final, si és depurativa, et serveix també per una mica els grans, les urticàries o els eczemes, o pels cops, no? Deies també, no? Per les ferides.
1: Sí. Uh-huh.
0: També aquesta prevenció davant de la tos, els refredats, no?
1: Sí.
0: Vull dir que té uh-huh. múltiples possibilitats aquesta
1: planta. Ah,
0: digue'm.
1: I n'hi havia un altre ús que també era per enfortir el cabell.
0: També?
1: Sí,
0: sí,
1: va
0: sí,
1: bé
0: sí.
1: pel cabell. I penso que la Maria també em va explicar que la duradella també s'havia fet servir per tenyir el cabell d'arròs.
0: Ah, ostres.
1: Sí.
0: Clar, d'aquí
1: sí.
0: el daurat, no? Aquesta planta.
1: Sí, exacte,
0: sí,
1: el daurat.
0: Sí. Molt sí. bé, molt bé.
1: Sí.
0: I hem d'explicar que clar, tota, dius, la Maria em va explicar és perquè tu tens un llibre, no?, que recull totes aquestes plantes.
1: Sí, bueno, tenim un llibre publicat que és Etnobotànica del Garraf, que, bueno, a base d'entrevistes, no?, sobretot de masovers, de masos d'aquí del Garraf, bueno, doncs vam recollir sabers populars de més de 133 plantes d'aquí del Garraf. Llavors,
0: uh-huh.
1: bueno, realment... tenim molta riquesa i això no es pot perdre i l'important és difundir-lo.
0: Molt bé, per tant ens quedem amb que aquesta herba és medicinal, no? La duradella, uh-huh. i bé d'elles que la trobem, la podem trobar a forces llocs, al costat de les roques,
1: sí.
0: no sé si has dit, no?
1: Sí. Uh-huh.
0: Molt bé. I clar, a l'hora de preparar aquesta infusió, si l'agafem del camp... Com ho prepares? Què fas? O sigui, bulls amb... O sigui, primer, no sé, hauries d'aixafar la planta o colar-la?
1: No, tal qual. Sí,
0: tal qual.
1: A veure, hi ha gent que la seca o la pots fer servir, el que són les fulletes, no?
0: Uh-huh.
1: O la pots fer servir fresca.
0: També.
1: Llavors, bueno, la poses a bullir. Clar, com és... no és herbàcia, vull dir que la fulla és gruixuda, doncs la fas bullir 2-3 minuts i després ja deixes reposar 5 minuts i ja tens la infusió.
0: Molt
1: sí.
0: bé. Sílvia, no sé si deixem alguna qüestió sobre aquesta planta, si no ho deixaríem aquí.
1: Sí, jo penso que ja és una planta molt completa i, bueno, i felicitats a qui la trobi, perquè no està tot arreu.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs ho deixaríem aquí, Sílvia i Samat, avui apropant-nos també novament a aquest Descobrim l'Etnobotànica aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per la teva col·laboració i tornem, com sempre, la setmana que ve, aquí, a l'emissora municipal.
1: Vinga, fins aviat. Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocirc.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I del Joan, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Bé, una nova secció d'Alcohòlics Anònims i comencem pel principi, en tot cas, explicant, no? L'objectiu d'aquesta secció és arribar a aquella gent que ens està escoltant, no? I que volen, doncs, conèixer, no? Com funciona l'associació i una mica, doncs, posar-se a la pell, no? D'aquests casos que anem explicant al llarg dels diferents programes.
1: Molt bé.
0: Lluís, per on comencem avui?
1: Bueno, doncs començarem per dir el que comencem a parlar sempre del que és Alcohòlics Anònims, que diu que és una comunitat d'homes i de dones que comparteixen la seva experiència, fortalesa i esperança per resoldre el seu problema comú i ajudar altres a recuperar-se d'aquesta malaltia que es diu alcoholisme. L'únic requisit per ser membre d'A és el desig de deixar la beguda. Per ser membre d'A no es paguen ni honoraris ni quotes, ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions. Alcohòlics Anònims no està afiliada a ninguna secta, ni religió, ni partit polític, ni organització o institució qualsevol. No desitja intervindre en controvèrsies ni no apoya ni suposa a ninguna causa. El nostre objectiu primordial és mantindre sobris i ajudar altres alcohòlics a trobar l'estat de sobrietat. Aleshores, vull dir, avui ve el nostre delegat en funcions, que és el company Joan, que ell també explicarà una miqueta, pues, tot aquest historial. Li passo la paraula.
0: Molt bé, doncs, Joan, endavant, explica'ns.
2: Sí, hola, bon dia. Bé, com ja ha dit el company, nosaltres som una associació que es va crear el 1935 a Akron, i bé, és una associació que és simplement la unió de tota una sèrie de persones per intentar solventar el problema o ajudar a solventar el problema de l'alcoholisme, que al final això és una cosa que es fa a títol individual, però que nosaltres hem arribat a la conclusió de que sol un no pot fer-ho i necessites l'apoyo d'un grup, d'una sèrie de gent. I en fi, nosaltres el que fem és passar el missatge que ens van passant nosaltres, que a la fi ens ha portat a sortir del problema aquest, no sense dificultats i sense esforç, però l'objectiu ben complert de que pots arribar a canviar la teva vida, canviar tu, i evidentment intentar passar una mica el missatge aquest que t'han donat, no?
1: Nosaltres tenim els 12 passos d'A, que és la nostra manera de recuperar-nos, i ara, si vols, els enumeraré.
0: Vinga, endavant.
1: Vam admetre que érem impotents davant de l'alcohol i que les nostres vides s'havien tornat ingovernables. El segon diu que vam arribar a creure que un poder superior a nosaltres mateixos ens podria tornar el seny. El tercer diu que vam decidir posar les nostres voluntats i les nostres vides a la cura de Déu, com nosaltres el concebem. El quart diu que sense por vam fer un minuciós inventari moral de nosaltres mateixos. El cinquè diu que vam admetre davant de Déu i davant de nosaltres mateixos i davant d'un altre ser humà la naturalesa exacta dels nostres defectes. El sisè diu que vam estar completament disposats a deixar que Déu ens alliberés dels nostres defectes. El set diu que humilment li vam demanar que ens alliberés dels nostres defectes. El vuitè diu, vam fer una llista de totes aquelles persones que havíem ofès i vam estar disposats a reparar el mal que els hi vam causar. El nou diu que reparem directament a tots els que vam ser possible el dany causat, excepte quan fer-ho implicava perjudici per ells o per altres. El deu diu que vam continuar fent el nostre inventari personal i quan ens vam equivocar ho admetíem immediatament. L'onzè diu que vam buscar a través de l'oració i la meditació a millorar el nostre contacte conscient amb Déu com nosaltres ho concebim. I demanem-li només que ens deixi conèixer la seva voluntat envers nosaltres i en dona la fortalesa per complir-la. I l'últim diu que havent obtingut un despertar espiritual com a resultat d'aquests passos, vam intentar portar aquest missatge als alcohòlics i de practicar aquests principis en tots els nostres assumptes. I això és els passos de recuperació d'Alcohòlics Anònims. Eh? I a través d'aquest programa, que és una filosofia de vida, doncs anem fent un canvi en les nostres vides. Eh? Vull dir, el Joan també va entrar molt jove a Alcohòlics Anònims, sí. Va entrar...
2: amb... 25 anys.
1: Uh-huh. Fa 25 anys.
2: No, amb 25 anys.
0: Tenies 25 anys,
2: quan vas entrar. Sí, fa una mica, fa més de 40.
1: Farà 42 o 43 anys. Jo vaig entrar amb 38, però farà també quasi uns 40 anys. O sigui que som 40-tons, ja estem jubilats. No? Però continuem venint perquè sabem que venint a les reunions anònims la nostra vida va canviant i sabem afrontar millor les coses que ens van passant en aquest món, perquè estem aquí en aquest món per aprendre.
0: Molt bé. Joan, com vas conèixer tu l'Associació Alcohòlics Anònims? No sé si hi ha a través d'algú o...
2: No, jo en aquella època, clar, pensa que en aquella època l'associació estava quasi bé limitada a la província de Barcelona, entre Barcelona ciutat i una mica el tombant, i feia molt poc que s'havia obert un grup a Tarragona, i jo, bé, no ho vaig conèixer personalment, vaig demanar ajuda a la família perquè veia que no me n'en sortia, i van trobar-ho, no sé, suposo que ho van buscar, jo que sé, o a la guia, no sé dir-t'ho exactament. La qüestió és que em van trobar el número de Barcelona en aquell moment, vaig parlar amb ells, em van dir que el dissabte hi ha una reunió a Tarragona i tal, i jo, com que vivia a l'Arbós, doncs vaig anar a Tarragona. I bé, i així va començar tot, no? Al principi, però bueno, clar, amb dificultats, perquè no és fàcil, no és una cosa que puguis fer així com aquest que surt al carrer, però bé, es pot. Al final nosaltres el que pretenem és passar el missatge de que el que té un problema d'aquest tipus ha de solucionar-lo, i la possibilitat hi és, i realment nosaltres som la prova de que es pot fer. No ho sé, això ja és una decisió personal, perquè evidentment porta un canvi gran, perquè deixar només la beguda és una cosa, i canviar, aprofitar la vida, canviar la manera de pensar, canviar una sèrie de coses, no? Perquè al final jo crec que quan un està dins de qualsevol addicció, però en concret l'alcoholisme, se n'adona que tot es va degradant, i al final, com dic jo sempre, jo el que sóc és un malalt emocional. I encara que solucioni el tema de la ingesta, si no soluciono els problemes emocionals, tindré forces problemes en mantindre-ho, no? I això es tracta d'això, simplement, d'anar assistint perquè ens fa bé, per intentar anar canviant, per, diguéssim, posar unes bases fortes perquè, per aconseguir-ho. Ja està, de moment.
1: Bueno, nosaltres sabem que l'Organització Mundial de la Salut, això és una enfermetat, i que, bueno, que no és un vici. Vull dir, hi ha persones que no es donen compte, és una cosa progressiva, eh? En mica és hi-hi-ha-ha, però arriba un moment que necessites l'alcohol per tota la vida. Aleshores, què passa? Doncs que vull dir, l'últim que se n'entera que té un problema amb l'alcohol és l'alcohòlic, no? Per això també hi ha grups de familiars que d'alguna manera poden arribar a entendre que la seva parella o el seu amic o la seva persona estimada doncs tenen un problema, no? I llavors els poden adreçar o poden anar ells amb una associació per saber com és aquesta malaltia, perquè fem reunions obertes, informatives. Nosaltres aquí a Cubelles normalment les fem el mes de juny, que és l'aniversari, que vam començar en el 97 aquí, i aleshores fem una reunió oberta, informativa, posem cartells per tot arreu, vindrem abans a la ràdio per poder-ho explicar, i si hi ha gent que vol vindre, vull dir, després farem un pica-pica que sempre fa vindre més gent, encara que no tinguin el problema, però és igual. La qüestió és que la gent pugui estar informada i un dia o altre pues, aquella informació la puguin transmetre a altres persones, no? Aleshores, nosaltres aquí, en aquesta zona, tenim grups per tot arreu. comencem per Sitges, que tu parlaves del Garraf, no? Comencem per Sitges, Vilanova, Cubelles, Calafell, Sant Salvador, vull dir, després ens anem més avall, ens anem cap a Reus, Tarragona, i Salou, i el Vendrell també en tenim, el Vendrell també. Mm-hmm. O sigui que tenim, tots els dies de la setmana tenim grups per tot arreu. O sigui, si un dia diu, no, a mi no em va bé anar a Cubelles, però pots anar a Vilanova, o pots anar a Calafell, o pots anar a Sitges, o pots anar a
2: Vilafranca.
1: O Vilafranca també n'hi ha grups, els que ens l'havíem deixat. O sigui que tenim grups per tot arreu. Els monjos també n'hi ha un altre. O sigui que tenim grups per tot arreu i cada dia n'hi ha reunions d'Alcohòlics Anònims. No? Llavors, bueno, si voleu, jo dono el telèfon de la persona que porta la informació aquesta, a part del que és de Barcelona, que el de Barcelona és el 93 317 77 77, però el nostre, el que sigui d'aquesta zona, pot trucar aquesta persona, que és el 606 586 270, i si volen mirar, doncs, a infoaria22@hotmail.com també poden d'alguna manera connectar-se a internet i veure què és Alcohòlics Anònims, no? Uh-huh. I això és molt important. Llavors els donem una sèrie d'informació amb unes 12 preguntes, o encara en tenim un de 44 preguntes, i si em fallen alguna, vull dir, segur que té algun problema amb l'alcohol, no?
0: Uh-huh. És a dir, que feu com un test de preguntes.
1: Sí, els hi donem
0: una bateria.
1: Els hi donem un fullet informatiu perquè la gent pugui saber de què va tot això, que no som ni una secta, ni demanem calés, ni tenim subvencions, perquè ens mantenim amb les nostres contribucions per tindre cafè i alguna pasta, que a la gent a vegades ve a berenar, també. Però, bueno, lo important és que vinguin, no? I nosaltres aquí a Cubelles normalment som un grup de 12, 15, més o menys, cada sessió, no? Que també ens movem. Jo puc anar a Vilanova, puc anar a Sitges, puc anar a Calafell, em puc moure.
0: Lluís, les sessions a Cubelles, quins dies són durant tot l'any?
1: Sí, no, nosaltres aquí estem els dimarts i els divendres. I l'horari és de 7 de la tarda a 8 i mitja, a 8 i mitja. Abans estem una hora i mitja, i aleshores, però bueno, si algú vol alguna informació pot vindre, nosaltres sortirem a fora i els explicarem com funciona i ells podran dir, doncs, volen passar un rato i escoltar, i és cosa de cadascú. Nosaltres no prenem afiliació a ningú, ni si es diu Pere i vol dir que es diu Joan, és igual, no passa res, no ens interessa. Per això és Alcohòlics Anònims. Nosaltres no mai aixecarem la veu amb un company de que dir, mira, aquest va a Alcohòlics Anònims. No, vull dir, l'únic que pot dir que és alcohòlic és un mateix.
0: I recordem-ho que això és el centre social, no?
1: El centre social d'aquí, de Joan
0: Roig i Piera.
1: Número 3, sembla.
0: Molt
1: que.
0: Bé.
1: Número 3.
0: Molt bé. I, clar, dèiem, hi ha 12 passos, no? Però el més important primer és reconèixer, no?, la malaltia. No tothom reconeix.
1: El primer pas és el més important. El més important de tots, que és nosaltres, doncs, el nostre, no, aquest d'aquí, el passos és aquest. Vam admetre que érem impotents davant de l'alcohol i que les nostres vides havíem tornat ingovernables. O sigui, hi ha dos parts d'aquest pas. O sigui, quan un realment toca fons i es dona compte que l'alcohol és un problema per ell, aquest és el primer pas. Però la segona part, que la seva vida és ingovernable, aquest és més complicat encara, perquè no solament és deixar de beure, com deia el company, sinó que hem de fer una transformació. És una transformació, és començar de zero moltes coses, moltes, perquè si continues sent la mateixa persona que eres abans, doncs segurament tornaràs a beure, perquè és una malaltia amb tendència a la recaiguda. Vull dir, això hem de tindre present. Hi ha companys que des del primer dia no han tornat a recaure. Jo, per exemple, vaig recaure al cap d'un any i mig perquè em pensava que estava curat. I vaig dir, bueno, vaig prendre una cervesa, vaig dir, no passa res, sí, sí. Però el dia següent ja vaig enganxar una de bona.
0: Per tant, doncs, és mantenir-se, no?, sense beure.
1: I
0: aneu comptant els dies. Crec que altres programes ho deien, algunes de les persones que havien vingut aquí a la ràdio, no?
1: Sí, sí.
0: Que hi ha qui ho compta, no?, també.
1: Sí.
2: És relatiu, perquè jo, per exemple, jo hi ha hagut èpoques que he tingut dificultat per recordar el temps que portava. El que passa que recordo l'edat que tenia tal.
1: Sí.
2: Però jo no ho tinc present cada dia. Simplement ha format part de la meva vida. jo pues, simplement em dedico a viure amb tota normalitat, el que passa que el tema de l'alcohol no forma part de les meves habituals tasques, per dir-ho així, no? Jo em dedico a viure normal i no vaig comptant massa, no vaig comptant massa. Jo sé que quan jo m'aixeco, jo sé que em vaig d'esforçar en tot cas una mica per mantindre'm 24 hores sense beure. A partir d'aquí, demà serà un altre dia i tornarem a començar, no ho sé. Tampoc, si un ho vol fer, que ho faci, no? Però jo personalment és que crec que tampoc t'aporta res. Si vols fer-ho, doncs pots fer-ho, pots anar, pots agafar un calendari, anar marcant dies i anar marcant, però arriba un punt que et cansaràs. Evidentment.
1: Bueno, jo vull dir, al principi és normal, quan porto 2 mesos sense beure, no? Vull dir, és una... no havia estat tant, no? Havia estat 3 dies, perquè el tercer dia tornava a beure, no? Però bueno, quan ja portes molt de temps aquí, el que hem de fer, ja sabem que no volem beure, no volem, però volem viure bé. I com comences a notar que a la teva vida va canviant en mica i vas fent el que et convé, no el que t'agradaria, doncs aleshores vas omplir la teva vida de coses que valen la pena. I clar, aquella pau que jo buscava amb l'alcohol la tinc Alcohòlics Anònims. Per això continuem venint, perquè volem estar amb una pau interior que jo la buscava amb l'alcohol, perquè no estava content amb aquest món. I ara no tinc més remés que viure aquest món, acceptar les coses com són i tirar endavant, no hi ha volta.
0: No sé si volem destacar alguna qüestió més, ens queden 5 minuts per fer algun...
1: Bueno, podríem parlar de les preguntes d'aquestes, no? Com puc saber si verdaderament sóc alcohòlic? Per exemple, a la pàgina 7, a la pàgina 7, que diu... hi ha diverses interpretacions de l'alcoholisme. Sembla que sensata la majoria de membres de... és que Alcohòlics és una malaltia progressiva que no pot curar-se, però que, al igual que altres malalties, pot aturar-se. Llavors, més enllà, molts dels altres opinen que aquesta malaltia està combinada amb una al·lèrgia física a l'alcohol i una obsessió per la beguda, sense tenint les seves conseqüències, que és impossible aturar-la solament amb la força de voluntat. Això què vol dir? Pues que un sol no pot deixar de beure, necessita ajuda. I això és el més important. Per això hem tingut que buscar un grup d'ajuda per poder deixar de consumir. Perquè sols jo havia intentat. Jo havia anat a Montserrat i li havia demanat a la Verge que em tragués de la beguda i que no volia fumar i plorava perquè interiorment volia, però no podia. I al cap de 2 dies o 3 tornava a beure una altra vegada, perquè és una malaltia que t'he enganxat. Quan et té enganxat, com no demanis ajuda, és molt difícil. Per això a tots els oients que ens estan escoltant, si coneixen algú, alguna amistat, poden trucar a Ràdio Cubelles i ells ens informaran i podem quedar per parlar-ne i no hi ha cap problema, al contrari, vull dir, estarem encantats d'atendre'ls.
0: Joan, alguna conclusió més?
2: No, sí, simplement dir que bé, això encara que quan el company ha llegit els passos pot donar una sensació de ser un programa religiós, no ho és pas. O sigui, això és un programa amb el que sí, hem d'admetre que no som el punt més àlgid de la cadena humana, sinó que som unes persones que hem d'admetre que hi ha coses superior a nosaltres, però que no està basat en la religió, és més aviat espiritual el programa, no religiós. O sigui, si algú pot tenir alguna pega amb el tema aquest, jo he conegut companys d'altres religions que s'han recuperat i han estat amb nosaltres convivint i no passa absolutament res. O sigui, simplement deixar això i que si un té un problema que es posi en marxa, que intenti solucionar-lo, perquè al final un lacrat no viu bé. S'ha d'intentar viure en llibertat, no? I bé, no tinc més a dir, no?
0: Molt bé, doncs queda dit, hem arribat doncs al punt final d'aquesta nova secció d'Alcohòlics Anònims i recordem novament el telèfon, no? També?
1: Sí,
0: acabem,
1: sí,
0: Lluís, així?
1: El telèfon, pel qui no l'hagi pogut apuntar, és el 606 586 270.
0: Molt bé, sí, doncs...
2: I la pàgina web, perdó, és www.alcohòlicsanònims.org. Això és la pàgina web d'Alcohòlics Anònims a nivell nacional.
1: Sí.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Lluís, gràcies, Joan. Okay. I tornem a la propera aquí a la secció d'Alcohòlics Anònims. Fins una altra. Adéu-siau.
2: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles, perquè som gent de pau, però sí que el plantarem cara, perquè compartir-ho amb tu és la millor part del viatge.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Oh, yeah, tot el que puc fer.

0: Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent?
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 5959. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Marc.
0: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campiona de Catalunya.
1: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és via olímpica és el nivell més alt de la gimnàstica.
0: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
1: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
0: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
1: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
0: Mm-hmm. Clar, i tu fas dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
1: No, en un. No,
0: en un, val,
1: salt.
0: Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
1: Bueno.
0: O no?
1: El que més m'agrada és la barra, que vaig quedar segona.
0: Mm-hmm.
1: I a paral·leles també vaig quedar segona.
0: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
1: Sí.
0: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta? D'aquesta, dels quatre parells, quin és el que creus que encara tens marge de millora?
1: A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
0: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
1: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
0: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya.
1: No, és a part.
0: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?

0: l'alt rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
1: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
0: Sí. Bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i 4, 3 i mitja d'entreno.
1: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
0: Sí.
1: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
0: Sí, has d'anar 5 minuts caminant, és aquí al costat.
1: Uh-huh. I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
0: És per als esportistes perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
1: Uh-huh. I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
0: Aquest estic fent el meu 3er any.
1: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat de entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa.
0: Sí.
1: Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
0: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
1: Mm-hmm. Això vol dir que viu sola?
0: Sí.
1: 2000...
0: Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
1: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
0: Amb 14-15.
1: 14-15, eh? Ara en tens 17. Per tant, has estudiat què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
0: Sí.
1: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
0: Sí.
1: I això t'agrada amb tu? Et motiva o què penses?
0: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur. Mm-hmm. I, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
1: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
0: Trobo a faltar a la meva família, a la casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Mm-hmm. El primer any costa més.
1: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
0: No, aquest any no toca.
1: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
0: Sí, de classe sí, ja està.
1: I llavors entrenar.
0: Sí.
1: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya.
1: Uh-huh.
0: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dues vies, no? La una és a través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial el cicle passat no van classificar com a equip. Mm-hmm. Van anar 3 gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual. Que llavors és per aparell o és per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh?

0: Llavors la idea seria doncs intentar anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant estem parlant un any vista, no?
1: Sí.
0: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes i després què et vindria?
1: D'aquí un mes.
0: D'aquí un mes. I els següents campionats quins serien?
1: El Campionat d'Europa.
0: Campionat d'Europa.
1: A l'agost.
0: Que m'has dit que és a Croàcia. I encara no estàs classificada per aquest.
1: No, encara no s'hi sap qui va.
0: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
1: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
0: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
1: Sí.
0: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
1: No.
0: Poc no les veuràs, no, aquest any?
1: No, no.
0: I fa molt que no les veus?
1: 3 anys.
0: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica d'aquestes festes així una mica més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
1: Sí.
0: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia, unes 6, 6,
1: sí.
0: 6 i mitja.
1: 6 i mitja o així.
0: Ara passarem potser unes quantes més.
1: Sí, potser sí.
0: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs, o com va això?
1: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i el cap de setmana entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
0: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que és dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge. Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
1: Sí, però no pots viure d'això.
0: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
1: No.
0: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores... clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
1: Sí, de beques i així.
0: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el Campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpíades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
1: Sí.
0: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
0: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer Memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marc.
0: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
2: Pràcticament, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que sí que agafem una mica de forces.
0: 15 dies, eh? Però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny, amb aquest Memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
2: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs, bueno, ja que coneixeu a Marià, és una persona molt entranyable, molt, molt lligada al nostre club i al nostre poble. I bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, doncs, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com... Per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada que la farem aquí al pàrquing del club i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els dos moments de Marià amb la seva gent.
0: Mm-hmm. En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
2: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica i no t'he entès bé.
0: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial. Hi ha el logo de TV3. No sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que, evidentment, no sé si juguen habitualment.
2: Sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que són... Que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
0: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans...
2: Sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió. I després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià. I, bueno, una mica pues, per reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarrada és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
0: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
2: Sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que jo d'això no massa. Hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja et posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
0: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
2: sí,
0: surt.
2: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
0: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no...
2: analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, hem fet algun fitxatge per l'ocasió, bueno, no el posarem senzill.
0: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Suposo que des del club contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
2: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui han sortit un o dos que renoven, durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... Bueno, amb molta il·lusió, crec que ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
0: Mm-hmm. Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és... en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
2: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que, bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobat a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part tan llunyana, però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que ja hem clubs que arriben a segona catalana i, bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha, ja et dic, hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual de, com nosaltres, i, bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
0: Serà una de les, dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club, que suposa doncs, fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
2: Sí, sí.
0: I que, doncs...
2: més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa, al final, és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. O sigui, me'n recordo el primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I, bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs i això també costa.
0: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment, haurem d'anar esperant. Primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar...
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa, vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu, amb un dia doncs radiant, de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat baixa, vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line i després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
3: Aquí tindrem doncs un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la Revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic. Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Bon dia, Pau.
0: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a la xarxa ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis i el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs, ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
0: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remol per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
0: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats, doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, I per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà Cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs, és estar amb aquesta, amb la colla que pertoqui i va anar al Cercavila. Hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica allà les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el Cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó que, i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. Mm-hmm. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm-hmm.
0: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria doncs, sí, aquesta disponibilitat.
4: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
0: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
4: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
0: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
4: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, poden participar del sopar, el sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
0: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
4: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
0: Molt
4: i qualsevol
0: bé.
4: Necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho poden comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
0: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
4: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
0: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
4: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any, no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
0: Sí.
4: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran, a la trobada, ells també, aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme, amb nens amb autisme, que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
0: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
4: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
0: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
4: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
4: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
0: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. i d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
5: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial: l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
6: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
7: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1 a 1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2 a 1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició, i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un club petit. Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar a segona catalana, finalment va poder jugar a primera catalana i, de fet, s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que, evidentment, seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana, i veurem, doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a, doncs, ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant, doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles, doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes, del pas i de les... O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

0: us belluga.
1: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi i rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi i rellis. Que no és pas seriós.